0: Seguim a Nits de Ràdio, seguim de tertúlia de dimecres amb la doctora Marta González Pelaez i en David Morales i seguim analitzant notícies que són dignes de sortir a aquesta secció. Cada cop a l'algoritme ja me les està com deixant més a punt, ja em diu, ja em posa com senyal. Sí, sí, ja em fa guinyo guinyo codo codo per dir que aquestes pot ser interessant. Anem amb la següent notícia a analitzar aquesta setmana.
1: En esta mujer, sí, está haciendo lo que ustedes piensan, oler el sudor masculino. Y ojo, porque este simple gesto tiene beneficios para las mujeres. Sí, lo han escuchado bien. Un grupo de científicos norteamericanos asegura que ciertos compuestos del sudor del hombre podría modular la actividad hormonal femenina. Los efectos: mejorar el humor, reducir la tensión y aportar una mayor sensación de calma. Durante la investigación, las mujeres expuestas a estos compuestos aseguraron sentirse más relajadas y con menos estrés.
0: La meva pregunta és per què ha de dir la notícia com si s'estigués tapant el nas, fixeu-vos.
1: No lo que ustedes piensan, oler el sudor masculino. Y ojo, porque este simple gesto tiene beneficios para las mujeres.
0: Sembla que s'estigui tapant el nas mentre es donava aquesta notícia.
2: Doncs en el metro haurien d'anar molt relaxades moltes dones.
0: Home,
3: sí.
2: Aquí,
0: home, tu imagina't, dius, arribes a casa, què tal, nena, què tal el dia de feina? Ui, mira, avui he quedat relaxada, una cosa fina. Diu, home, això m'agrada, agafa més el metro, que d'allò, estàs molt tens, agafa el metro.
3: Pues mira que és desagradable, bueno, per mi és molt desagradable.
0: Home, jo crec que et relaxes veritat, perquè...
3: Em posa una mica més, i a més se'm queda l'olor aquella ja, estic tot el dia.
0: Que hi ha gent que només entra al vagó i et relaxa, o sigui, perquè dius, mare meva, buf,
3: i et tomba,
0: exacte, no és que et relaxis, que et tomba, o sigui, caus de costat, com perquè a sobre, que a més jo et dic una cosa, avui tornant amb el metro,

d'entrenar, he de dir que m'ha donat la sensació que allò per agafar-te, com si diguéssim, les barres d'agafar-te estaven molt altes, sí. Amb la qual cosa hi havia gent

0: o necessitem més zones d'on et puguis agafar. No ho sé. Jo també t'he de dir que cada cop noto més. Ara feia molt que no agafava el metro perquè tinc la moto al taller. I m'estic adonant que al jovent li passa una cosa. I dic al jovent, ja està amb el jovent. No, no. És que 10 de cada 10 casos del que diré només és el jovent que li passa. Que és que van amb uns auriculars que... Vamos, per passar pel costat has d'orbitar-los. Són tan grans, sí. Són uns auriculars enormes, porta el jovent. No sé jo, nosaltres buscàvem el més petitet, el de botó, saps? Allò, una coseta petita. No, no, el jovent va amb uns cascos que ja pots, home, sí. Pots anar a l'hivern, pots anar a un iglú del que et tapa les orelles, cosa fina. I no s'enteren de res. Entren i com ja han entrat es queden a la porta i no miren si algú més ha de pujar. I això m'hi trobo constantment i em desespera, perquè a dins hi ha més espai. Però pensen, ui, no, jo no vull anar fins al passadís, jo em quedo aquí. No, escolti, aparta't com a mínim, però no feu un tap. T'has trobat, Marta, no, perquè no agafes el metro. No,
1: no, jo no l'agafo, no. Però li, no, però l'he vist a l'autobús també, eh?
0: Clar, l'autobús també, també segur que passa.
1: Sí, no, i alguns alumnes també tinc, eh? Alumnes que van amb els cascos aquests.
0: Imagina't.
1: Que sembla que portin un casc de moto.
0: Home, és quasi, que sí, exacte.
2: Que I després se'ls baixen i els porten al coll,
0: sí.
2: I jo penso, acabaràs amb mal de coll.
0: Home, t'ho imagina't.
2: Has d'anar una mica contracturat, no? Al
0: sí,
2: final.
0: Sí, sí, és com portar una boa constrictor allà agafada. No, no, totalment, totalment d'acord. Vull dir que no ho sé. Bueno,
1: no, perquè són costums. És que on t'ho posen, això? O sigui, ho han de portar una bossa, una motxilla,
0: sí.
1: Que ho fiquin dintre, i llavors, clar, s'ho posen al coll.
0: Sí, sí, sí, sí. Bueno...
1: No, no. I a més, us en recordeu? Jo me'n recordo quan era petita que el meu pare tenia uns auriculars d'aquests grans, però era molt d'aquells antics del principi, i ara s'assemblen molt.
2: Sí, en general tot hi ha hagut un moment que era molt gros, s'ha fet més petit o més petit o més petit i torna una altra vegada a créixer, és com els mòbils.
0: Els mòbils principalment. Però hi ha una teoria sobre això, eh? Sobre lo dels mòbils, no sé si la coneixes, David. La teoria va ser que a mesura que van avançant la tecnologia, els mòbils es van anar fent més petits, més petits, més petits. Fins que es va començar a fer servir internet i van veure que es podia veure porno. I llavors van dir, no, no, cada cop més gran, més gran, més gran, que així veig més la pantalla. Hi ha una teoria que diria això.
2: La però bueno, teoria seria una altra. Seria que, com que hem anat creixent amb els mòbils, a mesura que han passat els anys, la presbícia no perdona.
0: Això també podria ser.
2: Necessitem mòbils més grossos.
1: Sí, això també podria ser.
0: Sí. Anem a conèixer un cas que us crida l'atenció. No fem burla ni fem mofa del fet de que realment hi ha gent, doncs, que moltes dones que pateixen la violència masclista, per suposat, però que anem a conèixer un cas que crida l'atenció perquè el nivell de morro, diguem, pot ser nunca visto. Escoltem-lo.
3: Denuncia por malos tratos a su novio con el que llevaba pocos meses, ocupa su finca y la utiliza como plató para grabar vídeos de una plataforma de contenido para adultos. Una jueza ha archivado la denuncia de esta mujer y otra le ordena que abandone la finca, pero al parecer ella se niega a salir de allí.
4: Gracias a la denuncia, ella consiguió una orden de alejamiento y la ha aprovechado para quedarse a vivir en la finca de su exnovio. Sin embargo, el insólito uso que hace de las instalaciones puede traerle consecuencias. Ahora es él quien la denuncia a ella porque, según dice...
5: Se ha visto privado de su casa para que sea un plató para grabar escenas pornográficas.
3: Y además, con todo el morro, se hace llamar Ocupa Finca, porque no hay ni pudor.
0: Ocupa Finca, me sembla maravillós. Búscanle en las redes sociales. Es alucinante, ¿eh? No hay límite, ¿eh? Sembla que... No sé, doncs això, que no hi hagi límit de...
1: La gent no es talla ni un pèl.
0: No, no, clar, tu imagina't,
2: Ocupa finca.
0: Ocupa finca, és que clar. Sí, sí, és no ho sé. Bueno, és allò que diem. Sé que avui estem escoltant molts casos que dels companys de Telecinco, perquè és que realment han recollit unes notícies espectaculars. Si aquest cas us sorprèn de què pot arribar a fer la gent, el següent cas ja a mi em té totalment desquiciat. Escoltem-ho. Davant.
3: Más extrema. Es un poco fuerte, ¿eh? Fracturarse las piernas para ganar altura. Tras la operación, los más afortunados crecen alrededor de un milímetro al día durante meses, pero también corren el riesgo de no volver a caminar.
6: Les fracturan los huesos de las piernas y les colocan clavos y varillas metálicas
1: para irse.

0: preparando el hueso milímetro a milímetro. Como se pueden imaginar, el riesgo es elevado.
1: Sale mucho más barato, menos peligroso, trabajas un poco la autoestima. La autoestima no se mide en centímetros.
2: M'ha encantat aquest senyor, eh? Aquest doctor, era un doctor qui ho deia. Tu imagina't, eh? On arriba... És al·lucinant, eh?
3: Ara, això hi ha casos en què sí, es fa. Jo vaig conèixer un noi, però patia de nanisme.
2: Clar, clar, sí, sí.
3: Se li va fer a una determinada edat, encara era jove, i per millorar-li una mica i fer-lo una miqueta més alt, en el seu cas, estava molt justificat.
2: Sí, sí, sí, està clar.
3: Per qüestions mèdiques, però hem arribat a un punt en què veiem, que jo crec que és una cosa que també s'hauria de vigilar molt, determinats metges, quines coses arriben a fer única i exclusivament per diners,
2: sí, sí, sí.
3: Saltant-se qualsevol aspecte ètic.
4: Sí, sí. Per suposat.
3: Sobretot en l'àmbit de la medicina estètica.
2: Sí, sí. No, és que és totalment... Vamos, és totalment...
4: Clar, ara les especialitats, el MIR, l'especialitat que agafen, però com amb diferència amb altres, és la medicina estètica i la dermatologia.
2: Sí, sí.
3: Bueno, són les que donen més diners.
2: Sí, sí, sí, sí.
4: O sigui que... No has de fer guàrdies. Si te'n vas a la privada, després tens més, guanyes més diners.
2: Mm.
4: I ja està.
2: Sí, sí. No, és impressionant. És impressionant, vull dir, que és d'aquelles coses que...
4: Doncs clar, la medicina al final s'ha convertit en un negoci,
2: sí, sí.
4: En aquest cas.
2: Sí, sí. No, és així. Però volem escoltar... Perquè
4: això hauria de ser l'ètica del metge, que dir-li, doncs no, miri, això no li puc fer perquè això no és... No, el que vostè ha de fer és això, fer un tractament, el que li diu el metge, no? També t'estima o altra cosa, no sé, alguna cosa, i deixar això per l'últim.
2: No, però bueno, és el que diem, que coses que tenen un sentit en casos extrems, doncs, bueno, la gent li va... Això, falta autoestima i falta, doncs, això, no? Simplement no voler tots passar pel mateix... Perquè després cada persona és un món, com el David em compartia aquesta notícia, aquest cas, la típica persona que entrevistes pel carrer per fer una enquesta, en aquest cas a Argentina, tornem a Argentina, perquè volíem fer una enquesta sobre Milei, y aquest és el testimoni, escoltem-ho.
5: ¿Tu nombre?
6: Calipso.
5: Calipso, ¿sabías cómo entra el colectivo, el subte, el tren?
6: Sí, sabía. Y yo creo que no es más que la terminación de un proceso de decadencia que está viviendo la Argentina hace unos 2-3 años, ¿no? Con un presidente que toma políticas neoliberales. Lo que pasa es que la gente, la memoria histórica es muy frágil en nuestra población, ¿viste?
5: ¿A qué te dedicas?
6: Soy actriz, profesora de historia y puta. En algunos tiempos libres.
2: En algunos tiempos. Gracias, Calipso. Pues ja sabeu a què es dedica Calipso. Doncs bé, la típica persona que entrevistes pel carrer, doncs és això, és actriz, sent aparentment bastant noi. Bueno, en fi, aquestes coses que passen. He volgut guardar pel segon tram, no només fer-ho en el primer, perquè sabem que és un dels temes claus. Avui dia he seguit tractant el tema del Reborn. En aquest cas, una festa infantil per... És a dir, queden unes quantes mares amb els seus Reborns per fer una festa infantil. Escoltem-ho.
7: Nos invitaron al cumpleaños de una bebé Reborn. Y obviamente que voy a ir.
8: Ya están todas las invitadas ahí. Faltábamos nosotras.
2: Fa molta grima, eh?
9: Hola!
2: Però aquí saluda.
9: Hola, bienvenidas!
2: Sí, perquè que vivo, eh?
9: Sí, siéntala ahí.
2: Sí, l'única que diga avui de que hi ha.
3: Ai, quants crits de nens, de veritat.
2: Sí, és un no parar, eh?
8: Vean ahí todas las invitadas.
2: Sí, hablando de sus cosas, clar.
8: Aquesta de bebés reborns. Todas las invitadas son bebés reborns.
2: Sí, per això no s'escolta.
8: Y obviamente sus mamás. Las mamás están sentadas acá.
7: Así que aquí me voy a sentar yo.
2: Espera, sí.
7: A esperar la comida que ya la están empezando a repartir. En lo que espero les voy a enseñar un poco de la decoración.
2: Sí, sí, porque lo que es el menjar no...
7: La piñata por allá.
2: Una piñata.
4: Oh, quina impressió, aquests nens. Sisplau, aquests nens.
7: La mamá de la cumpleañera...
2: Están preparando el menjar.
7: Vean qué bonito todo.
2: Sí, precioso.
7: Por cierto,

0: Val, si no et neteges les mans, no menges.
1: Clar.
2: No washi washi, no yami yami.
3: No washi washi, no yami yami.
0: Mare meva.
1: Ja està bé, ja.
0: Se queda... Estan fent... Mare meva, comencen a fer angúnia aquestes senyores, eh? Això no sé si era un... semblava com un creuer o un hotel, no queda clar el que és. Sí queda clar el missatge, no washi washi, no yami yami. És a dir, si no et neteges les mans, no pot haver menjar. Ara jo et dic una cosa, la Marta González Peláez entra a un restaurant i li surt qualsevol d'aquestes tres persones que estava cantant no washi washi, no yami yami, i la Marta no menja en aquest restaurant. La Marta fa el washi washi i se'n va.
1: Sí.
0: Home, que fa angúnia aquesta gent, eh? Vull dir que...
1: Una mica de grima.
0: Fan molta grima aquesta gent. Vull dir que a vegades la bona intenció la pots perdre per una mala posada en escena, és a dir, que mira, podria fer certa gràcia, no? Però en alguns casos d'aquests, doncs pot semblar quasi, escolta, que t'estan coaccionant una mica, no? Fins i tot, eh? Potser seria més senzill, no ho sé, indicar-ho d'alguna manera, no? Fer com un passadís o fer alguna cosa, no? Perquè si no és com...
1: Sí, alguna cosa que fos pues, una mica
0: més natural,
1: més amena, sí. I que invités a fer-lo sense tanta...
0: Sí, no, jo ja et dic, eh? Si vaig a un hotel i em fan no washi washi, no yami yami, jo els dic, mira, jo el miyami me voy a hacerlo a otro lado. I aquí no nyami nyami. Aquí jo no nyami nyami i no pagui. Eh?
1: Vosaltres... És un creuer, no, això? Sí, és un creuer.
0: Dóna la sensació que és un creuer.
3: Sí,
0: un creuer.
1: El creuer és tanta gent allà ficada dintre tants dies.
0: Hi ha molta gent que vol yami yami i si no washing washing...
1: Amb aquelles moquetes que...
0: Oi. Aquelles moquetes que han viscut, tenen pèls de milers de persones. Tenen...
1: Jo he fet un creuer fa molts anys, eh? I vaig...
0: Com va ser l'experiència, Marta, explica'ns.
1: No, ja sabia el que era i ja no tornaria.
0: I que ja està, eh? I que ja n'has tingut prou. Que era d'un dia per anar a Mallorca o era de... No. O vas anar...
1: Van ser 4 dies.
0: 4 dies, Marta?
1: Sí.
0: 4 dies vas estar dins d'un creuer sense poder sortir?
1: No, la veritat. I ara que el degà de la Facultat de Nàutica, el degà, el que ara s'ha jubilat aquest any.
0: Sí.
1: Era capità, que va estar navegant molts anys
0: sí.
1: I ens ha explicat històries dels vaixells, que no us podeu arribar a imaginar.
0: Oi.
1: Les rates, quan va explicar, em diu una cosa de les rates, va dir...
0: Oi.
1: Les rates és impossible que no hi hagin rates.
0: Val. O sigui, la frase és impossible que no n'hi hagin tranquil·litza molt.
1: Ja. Però ho va dir també una noia que va sortir, que era una noia que feia 2 anys que havia acabat la carrera.
0: Val.
1: I va dir, és que, claro, les rates se suben per les cuerdas i no sé què, no sé quantos.
0: No, clar.
1: És molt difícil erradicar, però bueno, claro, està tot molt limpio.
0: Sí, home, vas a parar, escolta, que siguin rates de primera qualitat, no, en tot cas, clar. O que siguin cavalls immudades, ja que estan allà.
1: Qualsevol dia se les mengen.
0: No, clar, escolta, que si hi ha... Escolta, que l'antenavirus que no ens deixen... No ens deixen anar a port. Doncs que no falti proteïna, si no hi ha grillo.
1: Clar, jo me'n recordo que un dia estàvem parlant d'això, i us deia, les pel·lícules, vosaltres heu vist pel·lícules de quan éreu petits, de que a les bodegues sempre hi havia rates?
3: Sí,
0: home, és l'habitual.
1: Tothom va dir, sí, pues, no ha canviat res.
0: No ha canviat res. No ha canviat res.
1: I almenys, perquè clar, a més com que hi ha tanta gent, perquè és que el problema és la quantitat de gent, imagina, són ciutats.
0: Sí.
1: Jo he estat veient buits, quan han fet escala aquí, quan feia el màster

0: donava classe al màster de turisme, que era de creuers, d'hospitality i els creuers, i bueno, anàvem a veure amb els alumnes els vaixells quan estaven buits, perquè baixava la gent, feien l'escala aquí a Barcelona, i clar, tu veies tot allò, i jo me'n recordo que les moquetes sí que els hi vaig dir, i per què no posen aquí una mena de material que sigui calent, sí, però que amb lleixiu i aigua, sí, es pugui, sí, rentar bé, no? Perquè, sí, clar, que tanta gent que passa per
1: que
0: sobre...
1: Que es pugui desinfectar, diguem, no? Sí.
0: Clar, clar, clar. I, a més, clar, la gent passa... Uns passen amb sabates, els altres passen descalços.
1: Ai,
0: vull dir...
1: Ai. Allò va agafant.
0: Clar, allò va agafant. I, a més, les moquetes no s'acaben de netejar.
1: No, no.
0: Mai, perquè és molt difícil.
1: No, no,
0: i més amb tanta gent, perquè no dona temps.
1: Quines ganes...
0: Arriben a port i de vegades estan... Clar, un creuer de 3.000... L'últim que vaig veure va ser de 3.800 persones.
1: Ostres, t'ho imagina't.
0: És una barbaritat.
1: Netejar
0: allò, sí, tenen dos dies per netejar-ho.
1: No, clar.
0: Però dos dies allò és impossible netejar-ho. A fons, impossible. Mm.
1: Mare meva, doncs...
0: No vull contra els creuers, eh? Però...
1: No, no, aquesta secció que està patrocinada per Cruceros, tal, no, no.
0: Però la higiene... Però és que és lògic. Amb tantíssima gent, amb tantíssims llocs, racons...
1: Sí, sí.
0: Per netejar.
1: No, no, t'ho imagino.
0: I després el tema dels llocs comuns del dinar, bueno, ja... No sé, bueno, això ja és... Cadascú que faci el que vulgui, no vull desanimar ningú, perquè
1: sí, sí,
0: és molt romàntic.
1: A mi em feia molta gràcia un company que deia, diu, a mi em fa, és divertit que surti la Shakira anunciant uns creuers d'aquests, a mi m'agradaria veure la Shakira fent cua amb la plata, perquè li posin allà el plat de llenties i el no sé què, bueno, en fi, no? El que diuen d'aquestes.
0: Sí, clar, perquè a més han de fer cua per tot, perquè és tot una mica ranxo, eh?
1: Sí, sí. Sí, sí, que a mi sempre...
0: O sigui, uns quants restaurants
1: sí.
0: De luxe, però cada dia no pots anar al restaurant de luxe perquè et costa un ronyó.
1: No, no, està clar. Que a mi sempre m'ha semblat curiosa aquesta... Com ho podríem dir? Aquesta correlació entre una cosa que és molt cara, no? Que semblaria que ha de ser com això, com molt de luxe, amb una cosa molt de... d'anar de barato, d'anar
0: molt
1: econòmic.
0: Vulgar, molt vulgaritzat,
1: sí, sí,
0: amb el sentit de molt popularitzat, clar.
1: Exacte,
0: perquè...
1: sí, per això sí, dic que és
0: veritat que hi ha molta gent que ha viatjat i que té l'avantatge que no has de moure maletes i tot això, i que això, en aquest sentit, és molt còmode, no?
1: Mm-hmm.
0: Però clar, no és el Titanic, no?
1: No, bueno, però mira, almenys el Titanic no va arribar. Almenys
0: no, clar, però el Titanic, clar, sí. Efectivament, però bueno, vull dir, les instal·lacions, no? I no, hi ha creuers, a la zona del Carib hi ha uns creuers molt luxosos, però clar, són per quatre persones.
1: Sí, sí. Sí, sí. Bueno, i escolta, ara que dèiem això de Shakira, aquesta setmana ha sortit la notícia de que Shakira li han de tornar 60 milions d'euros als d'Hisenda, que ha guanyat el judici. T'ho imagina't, Està lo, ha d'estar contenta cantant la cançó del Mundial, perquè clar...
0: Bueno, ara treurà una altra cançó.
1: Sí,
0: contra
1: no,
0: Hisenda.
1: Contra Hisenda, clar, ara... Gané yo, las mujeres facturan y cobran y me sale devolver.
0: La tienda me devuelve dinero.
1: Sí, las mujeres facturan y les sale a devolver. Doncs sí. Escolta, això va així. Bueno, per anar acabant la secció del Dima Kraus, avui la Marta González Peláez ens ha preparat alguna de grossa. Tens coses, sí, Marta, per avui?
0: Sí, hi ha coses molt interessants.
1: Molt bé. Doncs endavant, David.
2: A Nits de Ràdio, no guaixi guaixi,
3: no,
2: les coses de la doctora Marta González Peláez.
1: Sí senyor. Sí senyor. Avui hem fet guaixi guaixi, per tant ho podem escoltar. Endavant, Marta.
0: Clar, sempre parlem de coses escatològiques,
1: sí,
0: de caca.
1: Sí, normalment sí.
2: Tenim aquesta tendència.
0: Clar, hi ha una cosa que no hem parlat, em sembla, alguna vegada m'ho hem tocat, però em sembla que no massa vegades.
1: Val.
0: Que és renovar la roba interior.
1: És important aquest tema. És important aquest tema, sí.
0: Cada quant temps la gent renova la roba interior?
1: Quan dius renova vol dir tirar-ne i comprar-ne de nova?
0: Exacte, perquè, clar,

0: què passa?
1: Quan la goma ja no aguanta.
2: Sí, senyor. Els homes és així. La majoria d'homes, el nostre criteri és quan ja se't cauen, que no aguanten, és moment de tirar-los. Sí. No és una qüestió de transparència, perquè podrien aguantar, eh? Per transparència, podrien... no, encara aguanta. Però si la goma no aguanta, és a dir, si es cau allò que t'has d'estar constantment pujant-los cap amunt, és el... ha llegado el momento de separar nuestros caminos, eh? Que clar. Diu el clàssic.
0: Sí, però sí, clar, com renta la gent la roba interior? Perquè clar, la roba interior s'ha de rentar d'una manera per poder eliminar els bacteris, els hongos i l'E.coli, perquè hi ha molt d'E.coli. Clar, l'E.coli està a la caca.
2: Sí, hi ha molt
0: d'E.coli. I sempre queda molta gent i queda restes a la roba interior. Mm. I això, què passa? La gent, suposem que es canvia cada dia, no? O dos vegades... Bueno, si fas esport, potser et canvies dues vegades al dia, no?
2: Sí,
0: sé.
2: Sí.
0: O, se suposa, bueno, un cop al dia. Bueno, tu no rentes aquella peça en aquell moment. Guardes el cistell de la roba o on sigui, o on guardis la roba bruta per rentar-la després. I clar, allò és terrible, perquè fermenta.
2: Ostres!
0: Clar, doncs s'hauria de rentar cada dia.
2: Val.
0: Perquè si no, i a més, perquè si no, és que els bacteris no marxen. I
2: o sigui, no podem deixar la roba, el cubell de la roba bruta, no podem deixar roba interior perquè jo faig xup-xup.
0: S'ha de deixar part.
2: S'ha de deixar part. Val.
0: Eh?
2: Amb àcid sulfúric, Marta, o...
0: Amb el urinari i cistitis i coses així.
2: Val, és a dir, que la cistitis pot venir... de que allò hagi fet criadero.
0: Mm-hmm, efectivament.
1: És a dir, que de fet, el més pràctic seria que tinguéssim uns d'aquells de paper
2: sí,
1: i cada dia els llancéssim.
2: Sí, sí, clar. Sí, sí.
0: Però mira, tu que tens una terrassa gran, a David Morales,
1: sí.
0: Tu també tens una terrassa, no? Estàs a dalt. El sol és el millor que podem fer. Estendre la roba al sol.
1: El problema és que a l'hivern no em dona el sol, Marta, a la terrassa.
2: Ah, veus?
1: Llavors, no tinc solució.
2: Clar.
0: Perquè el sol mata tots els bacteris. I una cosa que no s'ha de fer mai és guardar la roba humida. La roba interior, no, perquè allò crea és un foco d'hongos.
2: Imagina't, eh?
0: Dic perquè, clar, llavors, la millor forma és... clar, fer-ho amb lleixiu i canviar-la cada 6 mesos.
2: Val.
0: Fer una renovació cada 6 mesos. Però quanta gent canvia cada 6 mesos la roba? Han fet un estudi, una universitat, i què diu? Que és cada 6 mesos un 2% de la població.
2: Només un 2%, eh?
1: És que si tinc en compte l'última vegada que vaig anar a comprar-me calçotets, no són 6 mesos.
2: Fa més, eh?
1: Sí.
2: Ho vas comprar en pessetes, David?
1: Tampoc no.
0: Si compres molta quantitat i tens més per canviar... Pues,
2: ja
0: bueno,
2: t'entenc, vols dir que fas una compra gran. Diu, mira, tinc per diversos anys amb això, saps?
0: Clar, efectivament, Sí, sí. Llavors, clar, 60 graus de temperatura...
2: A 60 graus, s'ha de rentar això.
0: A 60 graus, què passa? Que les gomes no resisteixen molt de temps, perquè el que dèieu abans,
2: que les
0: gomes després es donen de
2: la goma, la goma es dona, eh?
0: Clar, llavors, el millor és rentar-ho a mà.
2: Pensa que el millor és incinerar. I ja...
0: Ho rentes a mà, li poses una mica de bicarbonat, ho deixes amb aigua, amb el bicarbonat, o lleixiu, però clar, el lleixiu...
2: Una mica d'espècies també, de pebre, sal...
0: No pots posar-li lleixiu perquè te la carregues.
2: No, clar.
0: I a més, el lleixiu s'ha d'anar en compte perquè també si li poses massa et crema la roba.
2: Sí.
0: Doncs, què passa amb el tema de la roba interior, sobretot de dona?
2: Sí.
0: És d'aquesta que no és de cotó, que és de polièster amb molta punta, que clar, tot això... si ho rentes amb lleixiu, te la carregues.
2: Sí.
0: I llavors això, clar, això té una quantitat de bacteris impressionant.
2: Els que tenen així coses riverdetes,
0: clar, perquè es renta amb molt poca temperatura, amb molt poc sabó, perquè no es faci malbé la punta.
2: És a dir, que el que és delicado són les bacteris que viuen allà, no? És un lavado delicado.

0: Això mateix.
1: Pues serà delicat. Guardaràs la roba, però també guardaràs tota la vida que hi ha.
0: Clar, llavors hem de pensar que hem de renovar almenys un cop l'any la majoria, anar fent una tria.
1: Sí, sí, sí.
0: I bueno,
1: sí.
0: Si tens el típic, no?, que dius unes que s'estan fent malbé, doncs les deixes en un racó i dius, bueno, doncs això per fer esport o el que sigui, no sé.
1: Sí, sí,
0: i quan
1: sí,
0: estan ja un any, canviar-ho.
1: Tot
0: canviar-ho
1: fora,
0: tot.
1: Eh? Sí,
0: llavors,
1: sí.
0: La gent canvia mai un 30% de la població.
1: Què vol dir mai?
0: Que no canvien quan es trenca i ja no es poden aprofitar.
2: Ah, val, pensava que era que tenien els mateixos de la primera comunió i encara s'utilitzaven.
1: Els porten pels turmells, perquè allò no, la goma aquella ja no aguanta res, el tenen pels turmells.
0: Que dius, bueno, jo que a l'any, mira, canvio i això està, és allò que mires i dius, home, doncs això no està malament, encara està...
1: Encara pot aguantar això, sí, home, i tant.
0: Pues, això hi ha gent que ho deixa molt de temps.
1: Molt bé.
0: Bueno, un 30%, fins que se li fan forats.
1: Sí, sí,
0: perquè aquest estudi han vist que hi ha gent que porta roba interior amb forats.
1: Imagina't-ho.
0: O sigui que és complicat, eh?
1: No, és molt complicat. És molt complicat, això.
0: Clar, i vols què passa? Ja s'han d'evitar teixits que retinguin la suor.
1: Val.
0: Perquè, clar, segons afirma un neuròleg, quan retenen la suor després allò fermenta, perquè tot això hi ha molts bacteris i això fermenta, i això és perjudicial per la teva vida, més que per la teva salut.
1: Sí. T'ho imagina't, eh?
0: O sigui, no, jo de veritat, quan vaig llegir la notícia, dic això, tinc que explicar-ho.
1: No, és fantàstic, i hi ha molts oients, principalment més homes, perquè les dones teniu més cura amb tot això. Ara mateix hi ha molts oients que estan fent, ja tenen la bossa de deixar-la plena, que han dit tot fora.
0: La roba interior, inclús rentada,
1: sí?
0: Pot guardar 10.000 bacteris vius.
1: Ostres.
0: 10.000, eh? Això ho diu un estudi de la Universitat d'Arizona, que es va publicar en diari científic.
1: D'Arizona Aerogen, en aquest cas.
0: Arizona, però... sí, de...
1: sí. D'Arizona és pública, sí, sí. És impressionant, sí, sí. Eh? 10.000, sí.
0: No, i les matèries... el que és matèria fecal,
1: sí,
0: és impressionant, perquè, clar...
1: No, és matèria fatal, en aquest cas.
0: Amb l'Alan sempre parlem. L'Alan i jo som del bidet.
1: Sí, sou defensors de...
0: És una manera d'evitar molts bacteris.
1: No, t'ho imagina't allò, eh? Doncs 10.000 podeu tenir... Jo m'estava pensant, això m'ho puc desgravar a la declaració, perquè, clar, som molta gent a casa. Som 10.000. 10.001, en aquest cas, no? Em trobo entre satisfet per la informació, per la utilitat de servei que ha fet la Marta González Pelay, al mateix temps inquietat per quants mesos fa que no compro roba interior, i potser ha arribat el moment. Potser ha arribat el moment. Ara pujarà el preu i ja veuràs tu, perquè tothom estarem fent la comanda ara al mateix temps.
0: Sí. No, però potser comprar menys, però més sovint,
1: sí,
0: no?
1: Sí. Sí, perquè al final acabes... A mi de vas rentant, sempre t'acabes posant els mateixos. Una mica passa això,
0: clar.
1: Eh?
0: Sí.
1: El de confiança, el de les grans ocasions...
0: Sí.
1: Sempre tens un...
0: Virus de salmonella i hepatitis també, eh?
1: Clar, perquè la salmonella es passa pels ous, no? Sempre s'ha... sempre s'ha dit que...
0: L'hepatitis
1: també. Al final... Tot el que toqui ous...
0: Sí, sí. Els ous que són molt delicats.
1: Són molt delicats i de seguida es fan molt bé. I passen aquestes coses.
0: I clar, ha de ser 60 graus perquè hi ha bacteris que poden sobreviure a temperatures de fins a 40 graus.
1: Imagina't. 40 graus ja aguanten, els bacteris.
0: O sigui, que te'n vas allà a la platja i
1: mira
0: aquesta calor d'agost.
1: Diu, jo no aguanto més, però els meus bacteris es quedarien tot el dia aquí, perquè clar, a 40 graus tu imagina't el que aguanten, eh? Ostres, els bacteris, eh? Doncs mira.
0: Llavors, la secadora
1: sí?
0: És una bona mida,
1: clar.
0: Però clar, Què passa? Que

0: secadora l'has de posar a una temperatura alta.
1: Clar, clar.
0: I a més ha de quedar molt ben sec. Tot ha de quedar molt ben sec. Perquè l'humitat és fatal. També, eh?
1: Sí, sí.
0: Després, bueno, hi ha moltíssims estudis, de, que han fet
1: sobre la roba interior, Marta?
0: Sí, sobre la roba interior.
1: Pues la setmana vinent seguim parlant d'això, Perquè aquest tema m'ha semblat molt interessant.
0: Home, és un tema important, eh?
1: Molt, molt, molt. És un tema que portarà
0: cua. Jo ho pensava, tens un calaix amb la roba interior,
1: sí.
0: I al final allà hi ha roba interior i habitants.
1: Clar, jo ara estic calculant el caixó on tinc la roba interior, estic multiplicant per 10.000 per a cada exemplar de diferents colors, deuen ser, perquè sempre m'agrada tenir roba variada de colors.
0: Jo ja em veig amb un aparell d'aquells com el que surten a les pel·lícules, d'aquell de la sang, d'ultravioleta.
1: Mare meva. Però tu, per comptar els 10.000, eh? Diu, mira, aquest només en té 8.000. No, home, feinada es gira en tot això. En fi, sempre aprenem moltes coses.
0: Tenia una cosa, un animal, un animaló,
1: sí.
0: Que és molt original.
1: Val.
0: És un mamífer que és el topo de nariz estrellada.
1: M'encanta això, Marta. M'encanta sí. Això. Acabem amb el topo de nariz estrellada molt millor que amb els calçotets i els seus habitants. El clar, topo de nariz estrellada.
0: Polp, perquè sembla un petit polp, la veritat. Ara us enviaré la foto.
1: Vale. No, tots els oients ho estem buscant.
0: Tots els rosats al nas.
1: Vale.
0: I vist de prop, pues, clar, el nas sembla com una estrella, no? Té una forma de com d'estrella.
1: Sembla que una aranya, el nas.
0: Sí,
1: una aranya.
0: Una criatura estranya.
1: Sembla una alienígena. Sembla una alienígena.
0: De tan estrany, perquè les mans les té, ja les veureu, les mans les té com si portés la manicura d'aquestes ungles així, llarguíssimes.
1: Sí. Hi ha gent que paga molts diners per tenir les ungles així, Vull dir...
0: S'alimenta de cucs, insectes i petits crustacis.
1: Escolta, si heu vist, si heu vist Stranger Things, us semblarà que és un personatge de la sèrie, perquè, sí. Mare meva...
0: L'has vist tu, la foto?
1: No, estic mirant per internet i...
0: Ara us la passo, espera, que us la poso.
1: No, és horrorós, t'he de dir que és directament horrorós, l'animal.
0: El veieu?
1: Sí.
2: No, oi, no. Però...
1: No, és que és... No, és lletja a matar.
0: Sembla més una planta.
2: Si sí.
1: És lletja amb ganes.
0: Que té les mans, no? O sigui, que té, a més, els dits semblen ungles aquestes de...
1: No, fa molta angúnia.
0: Només a l'hivern només dorm.
1: No m'estranya, perquè ningú li vol donar conversa a aquesta criatura. Sí. És molt lleig,
0: Els nostres...
1: Mira, es diu Condylura cristata, si voleu el nom... Així en llatí, Condylura, amb Y, Condylura cristata. I és més bonic el nom que la criatura.
0: Ja us sí, la criatura és horrible.
1: És lletja a rebentar. És una cosa que... Mira que m'hi sap greu, no sóc de criticar per l'aspecte físic, però aquest talp...
0: Sí, però
1: si,
0: que,
1: si el Darwin no l'hagués pujat al vaixell, tampoc hagués passat res, No, és que de veritat, vull dir, no calia que n'agafés un parell, el Darwin, el Noé, jo estava dient el...
2: Jo ara pensava, m'he perdut alguna part de la història.
1: No, volia dir Noé, Darwin jo crec que no el va voler dibuixar en l'estudi de l'evolució de les espècies, va dir jo aquest no el dibuixo, per això no hi devia sortir, és el Noé, jo dic el Noé, el que... Noé Darwin, sinó Noé... En fi, déu-n'hi-do. Doncs Marta, quantes coses hem après aquesta setmana al Dimacreus?
0: A canviar la roba d'interior.
1: I si mai us diuen, mira que et portaré un animaló de companyia, no accepteu el talp de musell estrellat, que és com es diu en català. Talp de musell estrellat. Doncs ben allunyat a poder ser. Un plaer sempre escoltar la Marta González Pelaez. Fins la propera setmana.
0: Bona nit.
1: Bona nit, David, t'escoltem de seguida.
2: Fins després.

0: Parlem uns, però sense els altres no té cap mena de sentit. Aquí, clar,
1: sí.
0: Per tant, són tant o, bueno, són molt més importants que els programes que fem, doncs sí, els nostres oients, que és els per que tant, fem aquesta gran família.
1: Agraïdíssims a l'audiència que ens estima tantíssim. Jo a vegades no, ja dic, no sóc conscient de fins on podem arribar. Per tant, gràcies, gràcies, gràcies.
0: Absolutament.
1: I avui, David... Ai, ai, ai, d'avui, David.
0: Ai, ai, ai, a veure...

0: passat per aquí en tota la temporada i el personatge que ha fet més televisió en tots els sentits del que portem aquí de temporada. Val. Mantinc les meves paraules. Sí. Però és que avui podríem dir que tenim el precursor d'aquest personatge del qual vam parlar, que era Emilio Aragón.
1: Sí.
0: El precursor, vull dir, el que va posar les bases de la tele en aquest país, a banda de Chicho Ibáñez Serrador, que és pare televisiu, però l'home que se'n va anar a l'estranger a descobrir com era la tele moderna que es feia en altres països del món, va venir aquí i va dir: senyores, el nodo se va acabar.
1: Veus?
0: El nodo se va acabar i aquí vamos a cambiar el estilo, ¿vale? Aquest home, de moment no revelaré el seu nom, ¿vale? De moment no revelaré el seu nom, només... Val. Clar, si dic això ja, David, la gent ja ho sabrà. Bueno, només diré que són els bigotis més famosos de la televisió.
1: Aquí ja sí, aquí ja igual sí. Hi ha gent que ja està unint... Ja, saps allò, aquell dibuix que has d'unir la línia de puntos? I hi ha vegades que ja, abans de començar a unir-los, ja veus qui és? Ja veus qui és? És un elefant! És sí. Una tortuga!
0: Doncs avui és un elefant, avui és un elefant. Avui és un elefant televisiu, perquè és immensament televisiu. Ai. Però avui, aquest viatge per la... Com has dit? El centre de la tele, has dit tu? Bueno, això era un programa de televisió que, per cert, avui mencionarem.
1: Molt bé.
0: Aquest viatge que ens porta a parlar d'aquest personatge, perquè no és del present, és del passat. Però sempre els fantasmes del passat, ell que no va ser gens fantasma.
1: Mm-hmm. Molt autèntic. Molt autèntic.
0: Sí, autèntic.
1: I tant.
0: Ens porta a la nit de la transició, David. A la nit del canvi. A la nit en què tot estava per construir en aquest país. Fins i tot la televisió que fins aquell moment s'havia fet, des de l'any 1956 fins a l'any 1977. Estem a la nit en què tot es va començar a desfer l'entrellat, podríem dir, no? La nit de la primera elecció d'aquest país. Ara anirem cap allà, perquè és que en aquest país, quan es mor Franco, aquesta persona de la qual parlarem avui, quan mor el dictador, ja era una estrella en aquest país. Però és que després d'això encara ho va ser més. Anem al 1977, com et deia, i posem ambientació tot plegat. Ai, David, això em porta uns records. Que no, se m'està posant la pell de gallina.
1: Ai, sí, sí, home, i tant.
2: Si tienes unos ojos para ver el camino que has de andar.
0: Aquí a Espanya estava despertant d'allò que es deia el letargo, no?, del franquisme. Unas manos...

0: Cada pueblo habla... De què em sembla això, David?
1: Ah, quina meravella.
0: Estem a la nit del 15 de juny del 1977, David. Estem a la primera nit electoral d'aquest país. Ara mateix, quan hi ha una nit electoral, tenim allà el Ferreres amb la pantalla partida, amb 27 sí. càmeres, amb 27 seus electorals, i després hi ha Televisió Espanyola, també té un desplegament, i totes les teles, i Antena 3, i... Però no, llavors només hi havia una tele.
1: No,
0: una tele. Bueno, hi havia la 2 de l'UHF, però no feia res.
1: Sí.
0: I aquella nit van dir, què podem fer? Vull dir, com es fa una nit electoral?
1: No, clar, és que és això. És com, em recordava això que ens explicaves de la Laura Valenzuela, no? Que li deien, sí. va ser presentadora, i esto què és, no? Pues clar,
0: què és,
1: que tendremos noche electoral. Què és noche electoral?
0: Clar. Sí. Doncs ell, en aquest personatge d'avui, li van dir, has de fer la nit de la transició. Val, molt bé, la nit de la transició. I ell va dir, la transició què és? Bé, jo he anat a buscar les definicions que en fa l'Institut d'Estudis Catalans de la paraula transició, i veuràs que tot té sentit. Primera definició de transició.
2: Transició, acció de passar més o menys ràpidament d'un estat a un altre, d'un assumpte, idea, a un altre. Passar del fred a la calor sense transició.
0: Molt bé.
1: Molt bé.
0: Això és el que diu de la primera definició de transició.
1: Està bé que ens digui que ha de ser ràpida la cosa. Que potser encara no hem acabat de fer. Però bueno, sí, ja és això.
0: Ara ve la segona definició de transició, que és aquesta.
2: Transició, procés polític no violent pel qual una comunitat modifica la seva forma de governar-se.
0: Ah, molt bé, aquí ja anem afinant la cosa.
1: No violent, també, interessant.
0: No violenta, també, sí.
1: Sí.
0: I ara ve la definitiva, David. Perquè això, la gent que no és del nostre gremi, de la comunicació, la televisió, la ràdio, potser no ho sap. Jo crec que és una cosa bastant popular, però els que treballem en aquest mitjà, a una transició li diem a l'efecte que es posa entre una imatge i una

0: altra, sí, la televisió. Ho diu millor l'Institut d'Estudis Catalans, ja veuràs.
1: Transició. En el llenguatge de producció i realització televisiva, una transició és l'efecte utilitzat per canviar d'una imatge a una altra, com ara fosos, escombrats o enllaços. La televisió és la transmissió a distància d'imatges en moviment i sons per mitjà d'ones o cable.
0: Molt bé.
2: Molt bé. Escolta, un aplaudiment per aquest senyor, que ho ha fet molt bé. A mi m'agrada molt com parla aquest home.
0: Eh que sí?
2: Això, home, i tant.
0: És un home que no el coneixes encara.
2: No.
0: No el coneixeràs. Escolta'm, doncs estem a la nit de la transició. I ara sí que hem de destapar l'estrella del programa d'avui, la celebrity d'avui, perquè aquella nit li van dir a José María Íñigo, hazlo tú, que sabes tanto de televisión. I ell va dir, pues nos vamos al Florida Park y lo hacemos allí.
2: Sujétame el cubata.
0: La nostra celebrity d'avui és José María Íñigo, nascut a Bilbao el 1942. Un home que va començar aquí, a la ràdio musical, esclar. Era un gran coneixedor, un llibre obert de la música pop internacional. Va viure a Londres, això ja et dona una pàtina, eh? Sí. I allà és on va començar a tenir la mirada d'una televisió diferent a la que es feia aquí. No només de la televisió, sinó de com comunicar, de com feien la resta del món per comunicar-se a la televisió. A finals dels 60, quan la majoria de presentadors de televisió espanyola tenien un aire i un to de nodo, ell va venir aquí i va dir, no, esto hay que cambiarlo. Tenemos que ser informales, próximos, irónicos, modernos. I ell va començar a fer una televisió que no semblava televisió espanyola, semblava televisió britànica, no? Per exemple, o americana, que fins i tot n'havia vist molt d'americana. Aquest home d'avui no només va ser el presentador més popular d'aquest país, sinó que va representar una nova manera de fer televisió a Espanya, oberta, moderna, cosmopolita, menys rígida que la televisió del franquisme. Però clar, és que tampoc sabien com s'havia de fer la televisió a partir de llavors, no? Ell va convertir Televisió Espanyola en una finestra al món durant els últims anys de la transició, del règim, diguéssim, i els primers de la transició, eh? Que s'ha dit la transició.
2: Sí, sí.
0: Per això avui parlem de la transició. I això es va fer des del Florida Park a Madrid la nit electoral del 15 de juny del 1977.
3: Desde Florida Park de Madrid, señoras y señores, saludos y muy buenas noches. Bienvenidos a esta larga fiesta que desde estos momentos estará con ustedes haciéndoles compañía hasta bien entrada la madrugada. Hoy a ustedes y a nosotros nos ha tocado vivir un momento realmente trascendental. Sabemos que nuestro puesto y el puesto de cientos y cientos, miles de compañeros de televisión aquí y repartidos por toda la geografía del país en estos momentos es hacerles compañía.
0: Ell va fer d'anfitrió d'aquella primera nit electoral d'aquest país, al Florida Park de Madrid. És un programa que va durar, de dit, 5 hores.
2: Mare meva!
0: I que va servir per, diguéssim, a calmar els nervis d'una nit que ningú sabia com acabaria, perquè, clar, tenien molta por del que podia passar. El cas és que aquella nit, a mi em sembla tan eclèctic aquest programa, perquè va convidar-hi moltes persones. És a dir, ara el Ferrer és qui convida. Doncs el comentarista del País, no? Sí. El comentarista de no sé dónde, el cap de política de no sé on. En aquella nit, Íñigo va dir, bueno, pues vamos a hacerlo bien. Voy a traer a Pepe de Rosa, a Lolita, a Susana Estrada, a Bigote Arrocet, a Manuel Escobar y a l'home que vindrà ara.
3: Es un hombre en el que no muchos creíamos en un principio, debo confesarlo, yo por lo menos. Un hombre cuyo éxito es absolutamente reconocido en este momento en Europa y en América. Un hombre que se marcha dentro de 4 o 5 meses a probar fortuna de la manera más seria que se puede hacer en Estados Unidos para conquistar ese otro mercado, el de habla inglesa. Es un hombre, señoras y señores, que todo lo que tiene se lo ha conseguido a golpe de pecho y trabajando duro. Es Julio Iglesias.
2: Toma.
0: És que clar, i ara ve el millor, David. Això que sona és una orquestra en directe, al plató. Una orquestra en directe que li toca una peça d'1 minut i mig a Julio Iglesias per presentar-lo. Amb això t'explico que aquest home tenia un sentit de l'espectacle gegantí, vull dir, gegant, i que a més sabia fer els programes que fossin inoblidables cadascun d'ells i que, a més, el convidat se sentís important en cada un dels seus programes. Et dic que el primer programa del 2 de novembre del 76 de Esta Noche Fiesta hi van anar, atenció, Camilo Sesto i Ángela Carrasco a cantar Jesucristo Superstar, Mari Carmen i sus muñecos, Agatha Liss, Lola Flores, Victoria Vera, Pedro Carrasco, José Luis Perales, Joaquín Prat i Los Payasos de la Tele.
2: Imagina't.
0: Jo, clar, El que vinc a explicar avui aquí també és que això seria impossible avui perquè no hi ha productor al món

0: que et pugui tancar tots aquests convidats un darrere l'altre en un programa de 5 hores de televisió.
1: Clar, que passa és que llavors o sorties a la primera no sorties a cap. Clar, ara es poden fer doncs, que estiguin en diferents televisions.
0: I entra Julio Iglesias al plató d'aquella nit electoral. Clar, dius, aquí podíem portar de primer convidat, d'estrella rutilant, Julio Iglesias, a la nit electoral. Que bo.
1: Tu imagina't, eh?
0: I aquí està prenent posicions, eh?
1: Sí, sí, s'ho prenien amb calma, eh?
0: Sí, sí. Aquella nit es va cantar Habla, Pueblo, Habla, evidentment, aquest plató, per això t'ho he portat abans. Però és que també va haver-hi Albert Hammond en aquest plató. Va aparèixer i de cop, o Miguel Bosé.
1: Imagina't.
0: Quina presentació, David.
1: Mare
0: Mira,
1: meva.
0: Et diré una cosa. Només fa presentacions com aquesta en David Cervelló quan arribo jo aquí.
1: Mare meva.
0: I ara en Julio es posa a cantar, evidentment, en aquella nit electoral. Yo vuelvo a mi casa. T'he de dir una cosa, que és que escoltant aquest moment de Julio Iglesias, jo sóc fan de Julio Iglesias, molt fan de la seva música. Ell ja no vocalitzava aquí.
1: Ja, vull cert, dir, cert.
0: Es toca una mica amb Bad Bunny, és sí. a dir, la música del 77 es toca una mica amb la del 2026.
1: Sí, hi ha un punt aquí de connexió, sí, sí, estic d'acord. Sí.
0: Bé, en fi, tot això m'ha servit per explicar-te que avui estem parlant d'un dels personatges més importants per la televisió d'aquest país. Un home que vam conèixer en aquest país d'una manera que ara t'explicaré. Però la gent dirà, per què parla avui de l'Íñigo? No, aquí tot té sentit. Jo em poso deures a l'agenda i, clar, jo he de complir. Jo fa unes setmanes et vaig parlar aquí en una nit, per cert, molt emotiva, de Francisco Raval Valera, Paco Raval.
1: Home, i tant.
0: Aquella nit vaig posar un fragment de l'homenatge que li va fer José María Íñigo a Paco Raval i va passar, en aquella nit que li va dedicar a Paco Raval, va passar això.
2: Lola Flores, buenas noches, doña Lola. Buenas noches, bienvenida.
3: Paco, tú sabes que te admiro desde mucho tiempo. Cuando hiciste Edipo, que me iba tarde y noche al español a verte y me hacías llorar. Y también quiero pedir un aplauso, aparte de todo, a Íñigo, porque se lo merece, ya que copiando un poquito a Hollywood, estamos dando homenaje a los artistas que se lo merecen. Quiero un aplauso para Íñigo.
0: Esta idea es maravillosa.
3: Salíamos tantas veces juntos.
2: Si me permites, Lola, los homenajes hay que darlos, y en eso sí que no copiamos a Hollywood, los homenajes hay que darlos en vida,
3: pero
2: para
3: tú
2: que
3: eres
2: la persona lo disfrute.
1: Tú eres un fenómeno.
0: Va saber-ho fer molt bé, l'Íñigo.
1: Sí, tant.
0: L'Íñigo era un home que feia homenatges en vida. No només feia homenatges, sinó que feia... Crec que les persones que la gent, diguéssim, vist més en aquella època, m'ho diran. Crec que feia els millors homenatges de la tele, sí, perquè sí. feia sentir l'artista una estrella importantíssima sí, arreu del món.
1: Sí, senyor.
0: Fos Mari Trini, fos Rocío Jurado, Lola Flores, qui fos Miguel Bosé, eren importants aquella nit, perquè eren el centre del programa. Tot girava entorn al convidat, no? Bé, aquest home n'ha fet moltes de coses que en resumeixen d'aquesta manera el programa Viaje al Centro de la Tele de Televisió Espanyola.
4: Maestro, pionero, estrella...
2: Y hoy hemos querido darles la bienvenida a nuestro estudio abierto, siempre en directo, desde el estudio de realización, desde este control de realización.
4: Pero cualquier adjetivo se queda corto. Son horas y horas de televisión las que nos ha dejado.
5: ¿Quieres que ponga las cabezas dentro?
2: ¿La suya o la mía?
5: La mía.
2: La suya, sí.
4: Y hemos buceado hasta las profundidades del archivo para encontrarlo todo.
6: Perdón, pero se me ha caído un pendiente. No, ha caído por ahí.
4: Y cuando decimos todo, es todo. Lo que se ha visto y lo que no.
6: Y he sabido que es peligroso decir siempre la verdad.
4: En esta búsqueda del tesoro viajamos a sus primeros años, a esos primeros programas en riguroso directísimo y llenos de contenido que forman ya parte del legado de Televisión Española y de nuestra propia historia.
7: Sepan muy bien que si aquello que en un momento determinado están viendo no les gusta, a los pocos minutos habrá otra cosa en la que esperamos haber acertado.
0: Qué importante això. Si algo no les gusta, después vendrá algo en lo que tal vez hayamos acertado. És el Íñigo de la transició. José María Íñigo no va fer política a la tele, però és que com que tot és política, en realitat, tu estàs fent tota l'estona política amb el que fas, amb el teu discurs, doncs ell va ajudar a canviar el país, els va acompanyar amb la...

0: la mà, els va dir, marxem junts de transició, no? I anem cap allà, a veure què passa, a veure què passa. I va convertir Televisió Espanyola en una televisió oberta al món, amb una banda sonora d'un país, amb humor, amb curiositat, i a més, David, t'he de dir que va fer... Això m'agrada molt. Jo, clar, això no ho vaig veure en directe, i això veig ara, m'explota el cap, que diuen els joves, no? Perquè aquest home va portar a la tele un paio que trencava culleres, sí, amb la mà. Sí, sí, amb els dits, sí. Diu, ho escoltaràs ara, és Uri Geller, que diu, I'm melting the spoon. I diu, estic fonent la cullera. Escolta, això.
1: Això va ser...
2: Aunque en más de una ocasión me ha repetido que es difícil cuando lo tiene que hacer por orden o mandato, en este caso nuestro.
3: Speaking. You see what's happening, the metal is being melted down.
2: Dice que el metal se está fundiendo.
3: And soon it's going to become like plastic.
2: Y dice que pronto se convertirá en algo así como plástico. Concretamente esta cuchara que tengo en la mano... Es nueva totalmente y la
3: he the reason I'm doing this, stroking the thin part, because it's fast. Yes.
2: Que la razón por la cual está...
3: Yes, you see, it's becoming plastic.
2: Adiós.
3: You see?
2: Que está flotando...
3: It's becoming very, very plastic, and there's no heat.
2: No hay calor.
3: It's breaking also.
2: Se está dice que se va a romper.
3: You see? The metal is being melted down.
2: Que se funde el metal.
3: And touch it, there's no heat. Look.
0: No. És tan fort, això.
2: Sí, no hi calor, fort.
0: I trenca una cullera. O sigui, l'Íñigo va ser més o menys pioner en portar no només artistes de relleu internacional, sinó també dissidents, intel·lectuals, personatges extravagants com aquests, que l'Uriguer, em sembla, a mi fa por una miqueta, no sé per què.
4: Bueno, i pensa que va fer que busqués gent a casa seva, rellotges que no funcionaven, i es van per dir que els faria tornar a funcionar i les van saturar les centraletes de gent que els telèfons... que els rellotges van tornar a funcionar. Vull dir que allò va ser, vamos, èpic.
0: El primer programa que va fer ell és L'Último Grito, que és una televisió moderna que ja va fer l'any 1968. És molt important aquell programa. Va ser el primer programa juvenil modern de Televisió Espanyola, inspirat en l'estètica pop britànica, mm-hmm. I allà hi havia molta psicodèlia. Això és la sintonia. Et dic que també una cosa, aquesta secció m'ajuda a veure, ja moltes les coneixia, però sintonies com les que es feien abans, per què ens estan fent ara?
4: Meravelloses.
0: Que hem perdut pel camí.
4: Sí.
0: Això és una meravella.
4: És una meravella.
0: Amb una banda en directe que toca la sintonia, per
4: sí,
0: favor,
4: senyor.
0: Podem recuperar aquesta tele?
4: Sí, sí, sí, sí.
0: És la meva petició avui aquí.
4: Sí.
0: Ell, l'Íñigo, va convidar Uri Geller, per exemple, però va convidar molta gent al seu programa. Fixa't el que deies tu, David, que la gent sabia que només hi havia un canal on promocionar-se.
4: Mm.
0: Els discos abans es venien en promoció a les ràdios,
4: sí, sí, sí.
0: I també a les televisions, evidentment. L'altre
4: sí,
0: dia
4: sí.
0: Va venir un artista aquí a la ràdio i em deia, jo me'n recordo quan fèiem promo a les ràdios, que ens fèiem 30 ràdios en una setmana.
4: Clar,
0: ara ja no s'ha de fer això. Per exemple, Los Panchos.
4: Ah.
0: Los Panchos són uns senyors que estaven a Mèxic, l'Íñigo els va dir... os digo que vengáis. I ell m'ha dit, si tu me dices ven...
4: Lo dejo todo. Home,
0: però, lo dejo todo, si los aviones funcionan. Fixa't el periple que van fer aquest trio de guitarristes i cantants per arribar fins a Íñigo.
5: Lo que han tenido que hacer los Panchos para estar hoy aquí es casi, casi inenarrable. Han tenido que volar de México a Venezuela, de Venezuela a París. En París ya habían salido las conexiones para aquí. Creo que han ido a Lisboa y hace algo más de 45 minutos entraban.
4: Ostras.
5: No les ha dado tiempo a obtener las guitarras. Se han encontrado con alguien que casualmente traía tres guitarras para ellos que no conocían, pero que las utilizarán. No tienen su traje de trabajar. No se han afeitado. No sé si les ha dado tiempo a afeitarse, ni a lavarse, ni a nada.
6: Si tú pero Íñigo, si tú me dices ven,
7: lo dejo todo. Si tú me dices ven,
0: quina maravilla, David. Sí. Tres homes que fan això per tu, és que em sembla meravellós, David.
4: Sí, quan hi havia molts menys vols dels que hi ha ara, clar.
0: Sí. Sí. México, Venezuela, és a dir, Caracas, París, Lisboa, Madrid.
4: Sí, sí.
0: Per anar a veure l'Íñigo. Això és dir la importància del personatge. Per això avui he posat aquest tall de la importància del personatge.
4: Sí, senyor.
0: I porto els de l'altre lado del charco i los de este, perquè, clar, convidar la Lola Flores i la Rocío Jurado era relativament fàcil. Però portar Los Panchos
4: ja
0: o Albano era més difícil. I Albano et feia cantar.
8: Maestro, una cosa.
4: No, Albano.
8: Il 13 dicembre! Vull dir Santa Lucia. In italiano, eh?
9: Come voy a cantar de
8: en italiano.
9: Santa
8: Lucia.
9: Santa Lucia.
4: No, no finale.
8: El giorno più

0: Amore mio. Sì, perché l'amore suo è la camera, eh?
1: L'amore suo è la camera, li diu l'Albano. I és així. L'amor sí. més important que haurà tingut, a part de la seva família, l'Íñigo, és el de la càmera de la televisió, sí, no?
2: Segur,
1: aquest home que és cultura pop d'aquest país, el seu bigotis és la cultura pop d'aquest país.
2: I tant.
1: Va convertir la tele en un espai que entretenia, que brillava, que portava color després de la foscor. La televisió franquista doctrinava, ell no. Mm. Ell escoltava, deixava que la gent s'expressés, conversava, mostrava tota la diversitat que hi havia en aquest país, de tothom, en aquell moment, i va trencar motlles. Per això a mi m'agrada José María Íñigo, que després, pels més jóvenes del lugar, és recordat, evidentment, per l'últim que va fer, podríem dir, el més gran que va fer la televisió, quan succeint a José Luis Uribarri es va encarregar de la retransmissió del Festival d'Eurovisió, David, home.
2: I tant, home.
1: El Íñigo va ser l'última gran veu de, diguéssim, d'aquestes històriques de televisió espanyola abans que arribessin a Julia Varela i el seu company, ara no em sortirà, és igual, ja ho diré. Toni Aguilar.
2: Sí,
1: que són els encarregats des de llavors que va morir Íñigo, que va deixar Íñigo, de fer aquesta retransmissió que ell va fer amb saviesa, perquè, a més a més, ell... L'Uribarri feia allò de «I ara la Grècia per la reina nos votarà», no. Íñigo anava més enllà. Ell coneixia Europa, realment, i sabia com es movia Europa i era molt més intel·ligent que Uribarri, crec jo. Bé, doncs avui hem parlat d'un personatge, David, que em sembla la super, la meta televisió, i que m'emociona portar aquí, perquè tant de bo Íñigo avui tornés a la tele per les sintonies. Jo vull que torni per les sintonies.
2: Sí.
1: Pels decorats, que diràs, pels decorats, David.
2: Era avantguarda.
1: Sí, i també pels convidats.
2: Sí, senyor.
1: Perquè la tele guanyi una mica de caché, de savoir-faire.
2: Al final, això sempre que diem, no? Oh, és que només teníem pocs canals. Ja, però això feia seleccionar, també. Això
1: feia
2: que qui hi anés s'ho valgués molt.
1: No, és que a més, s'ocorrava qui hi anés.
2: Sí, sí. I això és també... bueno, tenim aquesta cultura, aquests records comuns, no? Precisament per això. I José María Íñigo és d'aquelles persones que quan mirava a càmera te'l quedaves mirant. L'havies d'escoltar, aquest home.
1: Això que es diu un poder d'atracció.
2: Té un
1: halo sobrenatural.
2: Cantar, i hem vist que no sabia cantar.
1: Té això que diuen els americans, que és una paraula que m'encanta, que és stamina, que és com... aquest saber estar, aquest posat de seguretat.
2: I tant.
1: No sé, Íñigo és seguretat, és televisió, és la televisió, José María Íñigo.
2: Totalment. Doncs aquest merescut...
1: De gran, vull ser com José María Íñigo.
2: Bueno, comença pel bigoti, perquè talent tens, et faltaria el bigoti.
1: Ai, t'estimo, t'adoro.
2: És un plaer totes les setmanes escoltar Robert Calvo, que l'escoltem a ell i a les veus que ens porta i que ens acompanyen i que ens fan viatjar en el temps i fer aquests homenatges merescuts. Robert, t'escoltem a la ciutat en bones mans i la propera setmana. Cuida't molt.
1: T'estimo, David, adéu.

Els caps de setmana recordem els millors moments de Nits de Ràdio amb David Cervelló. Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: Doncs una setmana més, tenim moltes ganes de saber, d'aprendre, de veure què està passant en el món de la tecnologia, en el món geek, el món freak, el món gamer i tots aquests mons que tenen a veure amb lo digital. I això ho fem totes les setmanes amb el Dani Martín, Corso 89!
1: Bravo!
0: Sí, senyor! Sí, senyor! A veure, Dani, per on comencem? Què ens pots explicar? A veure.
1: Que l'Espanyol s'ha salvat. Ja
0: això és veritat, eh?
1: Cierra la paradita.
0: Això és veritat, eh? Això és veritat. Això sí que ho teniu. I, en canvi, la gent del Mallorca, que estava a la mar de tranquil·la, ara de cop i volta se li ha complicat tot, eh? Vull dir que quan tens una... Perquè després no diguin que la vida no són ratxes, eh?

0: Un vagó, ets un vagó, eh? Almenys, almenys no ets un cocó o una pedra, com l'altre dia. Ets un vagó, a veure.
1: Es decir, que si buscas Densha Attack, dirás, realmente esto está hecho aquí porque es, o sea, parece totalmente japonés el juego.
0: Fixa't.
1: Es exagerado. O sea, un velocidad. Velocidad y piruetas. Luego, por otro lado, tenemos One Military Camp, que también estaba en catalán, que en este caso ya es más un juego de construir tu propio campamento militar, gestionar la economía, reclutar candidatos, entrenarlos para convertirlos en especialistas, etcétera. Y también podíamos encontrar Citadelum, que este ya es más un juego de construcción de ciudades ambientado en la antigua Roma.
0: Ah, mira.
1: O sea que teníamos eso.
0: Home, que aquest a l'Òscar González ja li hem de regalar.
1: Pues mira, construye tu asentamiento, reúne recursos, evolucionalo hasta convertirlo en una gran ciudad. O sea,
0: molt bé.
1: Teníamos eso, representación de casa y luego todos los grandes títulos. Podíamos ver todos el repaso a los 40 años de Super Mario. Entonces, ya te digo, un montón de títulos, un montón de consolas, todo hay que decirlo, muchísimas, sobre todo familias, probando los juegos. La verdad es que el ambiente era muy, muy chulo y se agradece que Nintendo se deje caer para por aquí, por Barcelona, para poder probar pues eso, ¿no? Todas las novedades, o por ejemplo, ¿no? El título de Yoshi que ha salido esta misma semana y que ya el fin de semana pasado se pudo probar.
0: ¡Qué maravilla!
1: Entonces, muy bien, la verdad, muy completo, muy buen rollo. Renovar Mario, es que no me
0: això és lo més important. Això és de destacar també, perquè home, està bé, escolta, ja aprofites i saps que el que sabes que te va gustar. Clar, ara el problema és això, no? Que lligant-ho amb els temes que ens explicaves abans, si el que dèiem abans quan anaves a un event d'aquests esdeveniment deies, no m'enduc diners perquè així segur que no me'ls gasto, no? O m'enduc 20 euros i amb això ja faig. Clar, ara el problema és, no, deixo la cartera a casa perquè així tampoc m'enduc la visa. Però clar, el mòbil el duràs.
1: Ahí está.
0: I si dus el mòbil, dus el Bizum i... Clar,
1: és complicat. Que además es que no se van a hacer muy bien, porque yo iba con intención de gastar, pero no te voy a engañar. Y digo, no voy a gastar. No voy a gastar. Claro, paradita veo.
0: Si t'havies ficat un pressupost de 0 euros i es vas gastar 60. Ja sé que molt ben invertits, però aquesta és la idea, Dani?
1: Claro, pero es que llego ahí y digo, una camiseta 10 euros.
0: No, que sí, que sí.
1: 3,20, 5,30, digo. Sí,
0: pero si poques em vas agafar, si poques em vas agafar, Dani, per lo que...
1: Es que dije, no, digo, me llevo una... Y era encontrar las 5 que más me gustaran. O sea, clar, ya era obsesión, ya decir, no, es que tengo que aprovechar la oferta.
0: Sí, sí.
1: Tengo que aprovechar la oferta.
0: Sí, sí. Al Dani li poses una oferta, paga 40, llévate 60 camisetes i troba 40 que li agradin, sí, per tal d'aprofitar la... Després ja les revendria.
1: Que sí. Una hora qual mercadillo, me passé.
0: Sí, no, ja m'imagino. Escolta, i la satisfacció aquesta que et vas emportar?
1: Ui.
0: Això ho recordaràs anys, aquest moment.
1: Vamos, vamos a tomar algo y llegué con los amigos y amigas y faltando. Digo, mira.
0: He triat aquesta. I perquè els teus amics t'aprecien, o t'apreciem, i ningú et va dir... Pues havia vist una que tal, perquè si no sí que tornes allà i n'agafes 4 més o 5 més del pack, ja t'ho dic jo ara, mare meva.
1: Además, fíjate que hay gente que pues dice, buah, sí, esto me ha costado tanto, como que me ha costado mucho, y yo soy de los contrarios, mira lo poco que me ha costado.
0: És bonic això. Com es podria dir aquest terme? Perquè, clar, fardar vindria a ser de... D'això, no? De mira quin rellotge de marca tinc, no? O quin d'això. Per cert, no hem dit res d'aquella bogeria que va haver amb els rellotges Swatch. Mare meva, però què li passa a la gent? Quin problema tenim així en general? O sigui, és que jo puc entendre que una cosa, és que, és clar, són els nous ninos aquells horrorosos que no me'n recordo el nom que tenien, però...
1: Sí, les col·laboracions que estan fent, és que...
0: Però tu, o sigui... Jo puc entendre que una cosa, pel que sigui, no? És una edició limitada i pel que sigui, doncs la gent li ha agradat molt i al cap de setmanes o mesos ja no en queden i llavors pugen de preu. Però el que no puc entendre és que la gent, abans de comprar-los, ja pensés per quan ho vendria.
1: Sí.
0: Això és el que no té cap mena de sentit. Des d'un punt de vista econòmic no té cap mena de sentit.
1: Sí, és el monetitzar-lo tot. Bueno, no sé si has vist també lo de la pelota.

0: Estàs escoltant un recull dels millors moments de la setmana de Nits de Ràdio amb David Cervelló.
1: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: Si us preguntem com seria una feina ideal, un lloc de feina, allò que diguis, oi, m'encantaria treballar en aquesta empresa, tots diríem, doncs, que... Perquè sembla que darrerament ho hem idealitzat, no? Perquè fa uns anys que s'hem dit, doncs, una empresa que sigui molt sòlida, el que abans era treballar en un banc, I ara ja no tant, perquè hi ha molta menys gent, o mira, van acomiadar a molts directius i moltes directives d'oficina. Doncs ara potser diré, no, però jo vull treballar un lloc on hi hagi una màquina de cafè, que et puguis fer cafè gratis, i hi hagi una taula de ping-pong. Pues potser sí, o potser no. Potser el que necessites és trobar el lloc on tu estiguis a gust, on la teva vida sigui plena, i això no és una feina senzilla, però sí que hi ha unes metodologies. I avui podem parlar amb un dels autors d'un llibre, juntament amb Joris van der Schot, que és l'Agustín Peral, que porta per títol Trabaja como un nórdico, vive como un mediterráneo. I ens explicava l'Agustín que precisament aquest paradigma del treball perfecte, potser el que hem de fer és conèixer-nos una mica millor i saber què és el que realment va bé per nosaltres. O potser la clau està en trobar un equilibri entre la feina, un verdader equilibri entre la feina i la vida personal, no? Allò que es diu que estigui tot consensuat i planificat i equilibrat.
1: Esto es lo que sería ideal, ¿no? Y además muchas veces pensamos que el trabajo y la casa compiten y no compiten, son complementarios. Lo que ocurre que, como nosotros decimos, el que quiera conciliar se lo tiene que ganar. Lo que no vale es que en el trabajo queramos ser de alguna manera anárquicos, no hagamos un esfuerzo por organizarnos y luego pretender tener unos horarios armónicos. Esto es muy complicado.
0: Esta disyuntiva entre trabajar como un nórdico, vivir como un mediterráneo, posiblemente ayude a que tenemos como idealizado una serie de conceptos y que posiblemente en la buena proporción es donde estaría la buena mezcla, ¿no? Es decir, las cosas positivas de trabajar como un nórdico, las cosas positivas de vivir como un mediterráneo, porque al 100% cada una de estas cosas

L'Agustín Peralt, en el llibre de Plataforma Editorial, treballa com un nòrdico, vive com un mediterrani. Fantàstic llibre, i nosaltres us seguim acompanyant fins a les 6, tot fent Nits de Ràdio.

0: acuerdo. A falta de la reapertura del estrecho de Hormuz, la decisión de entregar el uranio puede marcar un antes y un después en el conflicto. Y terminamos en Ucrania, donde al menos 5 personas han resultado heridas en un nuevo ataque masivo con misiles y drones rusos contra Kiev. Horas antes del ataque, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky advertía de un posible bombardeo combinado de gran alcance contra la capital ucraniana. Es todo, volvemos con más información a las 6, las 5 en Canarias.
1: Síguenos por internet en OndaCero.es.
2: Onda Cero Catalunya. A Barcelona, 93.5 FM. A Girona, 98.9. A Lleida, 94.1. A Tarragona, 95.3. A Vilanova, 96.3. I a l'Alt Maresme, 102.4. Estàs escoltant els millors moments de la ciutat.
3: I com cada dimecres a aquesta hora anem al cinema, avui paga l'entrada i les crispetes l'Eugeni Ossàcar, professor del CET i autor de Barcelona, una ciutat de pel·lícula. Eugeni, què tal? Molt bon dia, com estàs?
4: Molt bon dia, Míriam, i molt bon dia a tothom.
3: Estem sorpresos avui.
4: Sí, sí,
3: amb
4: sí.
3: Amb aquesta sèrie.
4: Ho dèiem, que...
3: Sí, sí, sí.
4: Sí, perquè, va, anem a dir el títol sorpresa. Ràpidament, tot i que ho hem de recordar, jo sí. Sempre a veces.
3: Una gran sorpresa.
4: Exacte, hem de recordar que l'últim dia, quan ho vam dir-ho, o almenys quan ho vaig comentar sí. Amb antena, vaig dir no l'he vista, perquè pràcticament
3: feia
4: una setmana que estava diguem, a Movistar, perquè uh-huh. És una sèrie original de Movistar Plus, sí. Però com havia guanyat un premi al Festival de Cannes Sèries, que s'està convertint just, en fi, just pràcticament al moment de l'estrena, que es va estrenar el 23 d'abril, doncs vam dir, vinga, endavant, anem amb aquesta sèrie. I, en fi, ara ho comentarem, però ho diem sempre, molt recomanable, però amb aquesta sèrie potser hauríem de dir que passin el primer... Si algú té dubtes, que espero que no, després d'escoltar-nos, que passi el primer episodi i veurà com a partir del segon episodi sí. Hi ha un canvi, fins i tot hi ha una elipsi, hi ha un salt temporal, i a partir d'aquí es trobarà, no dic amb una altra sèrie, però ben diferent de com comença.
3: Totalment d'acord. Jo m'he quedat amb ganes de més.
4: Eh que sí?
3: Jo sí.
4: Sí, perquè és una història que dona.
3: Sí, sí, sí. Sí
4: diuen
3: sí.
4: Que no, és una història tancada sí. Perquè les pròpies co-creadores han dit doncs, que és una història que és la que en, molt, en part és molt vivencial dels seus entorns de part d'elles. Fixa que estem parlant tota l'estona en femení perquè realment a nivell de creació, de direcció, de guió i de protagonista, tots són dones.
3: Uh-huh. Expliquem una miqueta de què
4: sí,
3: va aquesta sèrie.
4: Sí, sí, mira, el que dèiem, vull dir, està creada per la Marta Bassols i la Marta Loza, i també és important en aquest cas que pel punt de sensibilitat està coproduïda amb la productora Suma Content, que és la productora dels Javis, del Javi Calvo i el Javi Ambrosi, que evidentment hi haurà donat un recolz i segurament aquesta distribució es veu relativament ràpid perquè són 6 episodis sí, de 30 minuts, per tant, en 3 hores la tenim vista, i com dèiem, es va estrenar el 23 d'abril, i aquella mateixa setmana la van presentar al Festival de Cannes Sèries, que va en paral·lel al de Cannes, que està aquests dies, i va guanyar el premi al millor guió. De fet, el guió és un guió conjunt de 3 persones, de la pròpia Marta Bassols i la Marta Loza, junt amb l'Almudena Monzú, per tant, en aquest sentit. I a la vegada, com també dèiem, doncs està dirigida per 3 directores, la pròpia Marta Loza, la Clàudia Costafreda i la Ginesta Guindal. Per tant, a partir d'aquí... Podia imaginar-nos que giraria al voltant d'algun aspecte que toqués amb alguna dona, i en aquest cas concret la trama gira al voltant de la Laura, que és la debutant Anna Boga, que com comentàvem, en fi, ho comenta tothom, no estem dient cap novetat, és debutant, però, en fi, si...
3: Recordeu
4: si,
3: aquest nom,
4: Exacte, Anna Boga, perquè realment fa un paper extraordinari, creïble del primer moment.
3: Sí.
4: Entrevistes que he pogut escoltar, en fi, ella també feia relativament poc que havia estat mare, per tant, lliga una mica amb tota la pròpia història. I diguem que és una noia que es queda embarassada, no explicarem massa, però això ho han explicat, ho posa la mateixa sinopsi, que després d'una setmana de conèixer el Rubén, que és el David Menéndez, podem dir en un moment molt intens, diríem, d'amor, de sexe i de drogues, fins aquí aquesta història l'hem vist moltes vegades, però que a partir de l'episodi 2, a partir del capítol 2, fa un salt temporal de 15 mesos, i ens trobem doncs, que la Laura té un nen petit, que es diu Mario, ja té uns quants mesos, i que ja no viu amb el Rubén. I a partir d'aquí, en fi, tota la història de les dificultats econòmiques, però també emocionals, i que es veuen d'alguna manera molt ben plantejat, reflectit en els diferents capítols, que a excepció de l'últim que és Berlín i el primer que és Pròleg, els altres 4 són el nom d'una casa, és a dir, si recordo malament, la casa dels pares,

0: pares, la casa de les amigues,
1: la casa de l'artista,
0: la casa de l'artista i després la casa dels esperits,
1: sí.
0: Que marca una mica aquesta pròpia, diguem, itinerari vital que ja va passant per Barcelona, amb totes aquestes dificultats d'una mare, en fi, que té grans problemes per seguir endavant amb la seva vida a Barcelona, i que introdueixen aspectes com la família, o les famílies no tradicionals, les parelles i les

0: títol, no? Jo sempre a vegades, ja diuen que el títol abraça aquestes contradiccions, al voltant d'un tema que he de reconèixer que jo com a concepte no el coneixia, que és el de la maternitat dissident. Aquesta maternitat no vol dir no desitjada, vol dir no planificada, o fins i tot una maternitat, diguem, no convencional. I per tant, algunes d'aquestes directores, guionistes i part de la producció doncs, també han passat per situacions, diríem, similars o inspirades del que li passa doncs, a la Laura.
1: És que la història és totalment creïble, segur que qui més que menys coneix un cas semblant, i és el que enganxa, no?, d'aquesta sèrie, i la manera d'interpretar, que a vegades penses... Van en guió, no van en guió, està molt ben fet.
0: Molt honesta i molt realista,
1: sí.
0: I és molt, molt creïble.
1: És el que enganxa.
0: Han treballat molt, es nota doncs, que el conjunt de productores, guionistes, directores han treballat molt còmodes i molt bé, perquè te la creus en tot moment.
1: Totalment.
0: Te la creus.
1: Doncs vinga, per on vols començar?
0: Mira, la pel·lícula hem dit, és a dir, està pràcticament tota rodada a Barcelona i als voltants, i també hi ha un capítol que està rodada a Berlín, perquè tot i que no ho hem dit, ella, just quan està a Barcelona, malgrat que ha nascut aquí, ve de Berlín durant uns dies, perquè, en fi, ella treballa allà en temes de concerts, decideix quedar-se aquí, i, en fi, després Berlín torna a tenir una mica de protagonisme. I es va rodar durant l'any passat. Bé, el que farem aquesta vegada, com hi ha bastantes localitzacions, no fàcil de trobar, perquè tot és, hi ha moltes seqüències nocturnes, molts plans tancats, però, en fi, ja sabem que això ens agrada especialment. I per
1: no és
0: tant,
1: un problema per l'Eugènia.
0: No sé si és un problema, però com a mínim intentem que minimitzar-lo perquè no ho sigui, o que sembli almenys quan estem aquí que no ho sigui.
1: Exacte. Val?
0: Llavors el que farem és parlar de dos barris o dues zones que passen bastantes coses durant la sèrie, i amb la mesura que tindrem temps, parlem d'una tercera i potser millor un parell d'espais.
1: Vale, perfecte. Doncs
0: comencem per el Poble Sec Montjuïc. Dic Poble Sec Montjuïc perquè té bastant protagonisme des del primer episodi, és a dir, ja pròpiament al primer episodi veiem a Laura i a Rubén, és a dir, els dos protagonistes, que s'acaben de conèixer i després d'una nit intensa de passió, de sexe i de drogues, ella li diu a ell, perquè en teoria el dia següent ella marxa a Berlín, li diu, escolta, unes amigues meves m'han dit que a Montjuïc, a un lloc que, en fi, que canvia cada vegada, hi ha una festa rave, una festa rave, no? Anem cap allà. Llavors hi ha un salt des d'on estan al centre i els veiem. Tot això que direm ara dura amb el metratge aproximadament uns 10 minuts i tot és nocturn. Per tant, de cop i volta els veiem caminar per un carrer. Aquest carrer en concret és el passeig de l'exposició, és a dir, aquell del passeig del Poble Sec, diguem que d'alguna manera lliga el que seria la pròpia muntanya amb el Poble Sec, a la part més elevada. Veiem un salt, de cop i volta els veiem pujar per unes escales amb un mur. En concret, aquest és el carrer Margarit. És el carrer que puja, diguem, cap al Jardí Joan Prats, que ja donen, diguem, el jardí, ja dona l'Avinguda Miramar. Això, d'alguna manera, si no has estat per allà, és una mica complicat saber-ho, però hi ha diverses escales que pugen amb bastants grafitis. Una de les parts que es veu un mur és del camp de futbol de la Satàlia. Llavors, això, repeteixo, és una mica complicat identificar-ho perquè és de nit. Hi ha algun contraplà, llavors, si coneixes alguna de les cases del passeig de l'exposició, doncs pots anar una mica relacionant. I una miqueta de treball de camp. Un moment per allà i acabant d'identificar. Per tant, pugen per aquestes escales.
1: Has fet tot el recorregut?
0: Aquest sí, menys la festa rave, que jo crec que és algun muntatge a l'altra banda del port i crec que no interessava i per tant aquest l'he deixat. Però sí, tot l'altre ho he fet, no com passa la sèrie perquè van fent salts de llocs un altre, però sí, els he fet tots la setmana passada. Doncs llavors els veiem de cop i volta asseguts amb el que sembla uns jardins, també amb un pla molt tancat, estan als jardins de Miramar, allà la gran esplanada de Miramar, el que és aquell gran mirador tan espectacular, construït en el seu dia i dissenyat tant per Rubió i Tudurí com per Forestier, i hi ha un moment que es pot identificar que estan a la font aquella propera perquè darrere es veu una escultura, i en aquest cas hi ha diverses cultures femenines allà, i una d'elles és la Pomona o la Bramanadora, que en fi és la deessa, és una escultura d'en Pablo Gargallo, que és, diguem, la deessa romana de la fruita i la flora. Per tant, aquesta deessa o aquesta escultura està allà i per tant ja identifiquem que estan allà. Sí. D'allà fan un salt i tornen cap a darrere, el que seria la part de la carretera de Miramar, que és el mirador. Allà també hi ha una escena divertida entre ells. Continuen, els veiem més o menys per la zona on hi ha el túnel que passa a l'altra banda del Jardí Botànic, és a dir, la plaça Carlos Ibáñez, i de cop i volta veiem que tornen a estar en un carrer d'aquests, diguem, de gran rampa que puja cap a dalt de la muntanya. En concret és el passeig Martràs, que de fet el que fan és possible que hagi passat més d'una, de dos i de moltes vegades, pugen per aquest passeig, que és, diguem, peatonal, vianants, allà evidentment no pot haver circulació, i és on està una de les portes, diguem, de la part de darrere dels jardins del Teatre del Grec. Vull dir, llavors ells el que fan, evidentment, aquella hora on van ells ja està tancat, i el que fan és saltar.

0: passant i salten als jardins, al jardí del Teatre Grec, i veiem algun han fet aquests jardins que, en fi, si algú no els coneix encara, els recomanem molt, molt, més enllà de fins i tot quan hi ha espectacles a l'estiu del Festival del Grec, perquè és un jardí d'aquests estils francès, amb aquells camins, amb tots aquells parterres geomètrics, que els anem veient mentre es van passejant i es van explicant coses, i clar, no podia ser d'altra manera, si arriben allà, doncs també hi ha varis plans que veiem al Teatre de l'Aire Lliure, i al Teatre Grec, que fins i tot ens expliquen alguna cosa personal vinculada a aquest teatre. És una passejada interessant, que van lligant diverses coses, i que, bueno, que ens permet amb salts anar d'una banda a l'altra persona. I pràcticament podríem dir que aquest passeig acaba al Castell de Montjuïc. Per tant, fixeu-vos que van cap endavant i cap a darrere, en concret el fossat. El fossat està a baix, que fins i tot ella li diu, escolta, jo crec que aquí no podem estar. Llavors, després també una història una mica sorprenent que queda una mica aquí, li diu, escolta, marxem d'aquí. Però bé, veiem, fan tot això i just d'aquí hi ha alguna altra escena que no val la pena comentar i al final acaben amb aquesta raïf. Per tant, és tot un passeig, diguem, per la muntanya, que no es pot fer d'aquesta manera, però que és interessant de fer-lo.
1: Ells ho han fet així. Seguim al Poble Sec?
0: Sí, ens quedem al Poble Sec, perquè a l'episodi 3 hi ha un moment que veiem just al començament del capítol, veiem a la Laura amb el seu nen, el Mario, així diguem, el porta davant agafat, penjat, i veiem que hi ha una diada de castells, i en concret hi ha un moment que, si ens fixem, són els castellers del Poble Sec, i en concret estem a la plaça del Sortidor, una de les places més característiques del Poble Sec. Algú pot pensar, tots són plans tancats, com és possible saber que és aquesta plaça? Hi ha un moment que hi ha un pla amb una façana, aquella façana d'aquell color blau i vermell, blau, pertany als maristes Anna Rabell, i per tant allò és Blasco Garay, llavors
1: ja, en fi,
0: ja ho identifiques, ho acabes de controlar i veus que és allà, davant està un dels restaurants que darrerament en moltes pel·lícules i sèries n'hem comentat. I per acabar, hi ha un moment, la continuació, diguem, d'aquesta seqüència amb els castells, que es troba el grup d'amigues, que també tenen una mica de protagonisme, que entre elles de que les seves amigues està la Marta Bassols, és a dir, la que és co-creadora i co-guionista, i hi ha un moment que Laura, amb uns grafitis que hi ha darrere, fa un ball de twerking, doncs bastant important, amb la qual jo sempre he dit aquests balls tan rítmics de glutis i malucs.
1: Ho fa molt bé,
0: Ho fa molt bé, ho fa molt bé, més enllà de que evident seria absolutament incapaç de fer un sol moviment, hem de dir que ho fa molt bé, no sé quantes vegades m'ha assajat, però ho fa molt bé.
1: Molt bé, ara sí, sortim del Poble Sec.
0: Ara sortim i ens anem a l'altre barri, que té un gran protagonisme, que és el Raval. El Raval, darrerament, hem passat
1: Obviamente.
0: Moltes temporades dient que no es rodava pràcticament res al Raval. I aquesta temporada crec que aquesta és la quarta pel·lícula o sèrie que té gran protagonisme al Raval. I continuem. Aquí el té, és a dir, pràcticament podem dir que dels primers plans i seqüències de la pel·lícula passen amb ells dos quan es troben, la Laura i el Rubén, després d'una trobada intensa. Els veiem al carrer caminant, en concret és també nocturna, tota nocturna. En concret és al carrer Sant Rafel, és a dir, al costat de la Rambla Raval i on està la Filmoteca. Els veiem caminant, si identifiquem el carrer, just hi ha un moment que es veu unes vidreres, són les de Casa Leopoldo. Això sí que no, si no saps que està al carrer Sant Rafel és impossible perquè no es veu el rètol, i entren just en un hotel, el gran hotel que hi ha en aquella zona que dona la Rambla Raval, que és l'hotel Barcelona Raval, un 4 estrelles, un hotel important de la zona, però sobretot que es caracteritza, diguem, per una, podem dir, il·luminació i decoració entre molt moderna i, en fi, molt confortable, però sobretot aquest edifici de forma el·líptica que té aquesta, diguem, aquesta mena de pell d'acer inoxidable que el fa, diguem, reservat des de dins i que, per tant, des de fora no es veu. Doncs allà tenen una... Ells dos tenen una seqüència que no diríem res més, amb la que participa la Neus Asensi, que es diu Salut, i que tu t'imagines que va d'una cosa i la seqüència va d'una altra, i per tant, bueno, és curiosa la seqüència.
1: És curiós.
0: Tota aquesta seqüència passa, diguem, a dins del que és el bilunch, el que és el lobby d'aquest hotel.
1: Perquè el coneixes, aquest hotel, perquè si no jo no
0: el vaig... Bé, a la que moment situes i que va a Sant Rafel de gires, ja l'identifiques, sobretot una mica aquesta decoració amb aquests colors roses, liles, aquest bar que té molt modern, un lloc també recomanable, que evidentment el bar el pot utilitzar tothom. I d'un bar saltem un altre, saltem al bar 49 Robador, que està al carrer d'en Robador 49, és a dir, el que està a l'altra banda d'aquesta plaça, la plaça Salvador Seguí, que és la plaça on està la Filmoteca, carrer Sant Pau, perquè ens situem. Allà passen dues seqüències. Aquest bar és un bar petitó, com tants de la zona, però utilitza part, com fan tants altres ara, la terrassa que dona a la plaça Salvador Seguí, i per tant allà hi ha dues seqüències en les quals trobem diferents trobades entre el Rubén i la Laura, quan ja estan separats, alguna vegada per qüestions econòmiques, altres per l'intercanvi del mar,

0: Ho dic d'aquesta manera perquè amb les dues seqüències que apareix, que és el primer episodi i el tercer, fan plans diferents. Un fan mirant cap al carrer d'en Robador i sembla un bar,
1: sí, i
0: un altre mirant cap a la Filmoteca i sembla un altre bar, però estem al mateix.
1: Bueno, s'ha d'aprofitar, tu.
0: Exacte, i de fet els havien rodat un darrere l'altre, i per tant, repeteixo, el bar 49 Robador, just, diguem, en aquest sentit, allà. I per acabar tota aquesta zona, allà és on viu el Rubén. El primer episodi no es pot saber ben bé perquè és molt nocturn i no es pot veure, però hi ha dues vegades que ella s'apropa i sabem que és aquella zona, en concret és el carrer d'en Robador 31. Mm-hmm. No sé si el pis és allà dins, perquè clar, això no ho podem saber, però la porta segur, perquè en fi, localitzant-la i veient-la...
1: Sí, és bastant
0: clar...
1: típica d'aquest
0: exacte,
1: barri.
0: Exacte, és el carrer, el carrer de Robador 31. Per tant, també tota aquella zona, diem el Raval, però pràcticament podem dir aquells quatre carrers, Sant Pau, Robador, Sant Rafel i Rambla de Raval, sí. Aquesta quadrícula que fa que on van rodar, suposo que van rodar un dia o dos,
1: van
0: i van rodar totes les seqüències.
1: On anem ara?
0: Doncs anem al tercer barri, o a la tercera zona, més que un barri aquí, que és el Parc de la Ciutadella. I fem un salt i ens anem a la temporada, a l'episodi 4, en el que després d'una situació tensa, que no podem dir que passa amb el pis que ja està vivint, que en tot cas intentaré parlar-ne ara, doncs hi ha un salt de dir, escolteu, calmem-nos una mica, portem un capítol de moltíssima tensió, francament, amb aquesta, no diré pobra noia, però aquesta noia li passa de tot, al final, com diu en el moment, jo també vull que algú es preocupi, que es preocupi de mi, perquè, en fi, no és gens fàcil la vida que porta. Després d'aquesta situació, la veiem dins d'un espai tancat, amb molta vegetació, que entra la llum per les teulades, etc etc. Això és l'Umbracle, un d'aquests espais que s'ha renovat, un espai que torna a estar obert a la ciutat, en el sentit que està molts anys tancat, i que si hi ha algú que ens escolta que no el coneix, val molt, molt la pena veure. És una mena d'espai, diguem, amb molta vegetació forània, que s'intenta doncs, reproduir diguem, espais o condicions climàtiques de boscos d'aquests ombrívols i boscos humits, que té uns bancs, que entra la llum per les arcades que hi ha de ferro, amb un ferro d'aquest, diguem, colat i vigues de ferro. Repeteixo, passa en un petit moment només a la sèrie, però que val molt la pena veure-ho, perquè a més a dins està tranquil, està molt bé.
1: No me'n recordo ara d'aquesta escena, estic intentant recordar...
0: Just a la part final de l'episodi 4, després d'una tensió que li passa al pis, no direm que l'han d'ajudar, llavors de cop i volta hi ha un salt i llavors la veiem a ella, a continuació d'això la veiem a dins del Parc de la Ciutadella, diguem, en tombada a la gespa, amb el nen, relaxada, sota un dels tilers que hi ha típic i característic al Parc de la Ciutadella i que, a més, amb aquesta seqüència, ella, dels pocs moments de relax dels tres primers episodis, o dels quatre, ella pren una decisió probablement la més important de totes les que pren durant la sèrie.
1: Ara sí, m'ha vingut.
0: La continuïtat de la seqüència, o diguem, de tot aquest tram, la veiem aquestes majestuoses arcades del Passeig Picasso jugant amb el cotxet amb el nen, la tornem a veure a dins del Parc de Ciutadella i com surt per la porta que dona al Passeig Picasso i allà arriba amb un cotxe a Rubén i fan, diguem, anava a dir
1: l'intercanvi. Sí.
0: Per tant, diguem que tota aquesta zona també té un protagonisme important. I no sé com anem de temps.
1: Anem bé.
0: Sí. Doncs escolta, anem a parlar també, dèiem, aquestes quatre cases. Hi ha la casa dels pares, que tot allò no ho hem dit, però que és a Santa Coloma Gramenet, al barri de Singuerlín.
1: Ho diuen, no? En un moment, em sembla.
0: Sí, a més els carrers es poden identificar, fins i tot els dos bars, però lògicament hem de prioritzar i en aquest cas hem escollit uns altres. I quan deies que també és la casa de l'artista, està en una festa amb les seves amigues, llavors l'Ivan Morales, que fa d'un amic, però que no diuen res més, amb aquesta festa li diu, escolta, diu, he de marxar dos mesos a Nova York, si vols vine a casa perquè necessito algú que em cuidi els gats. La veritat és que quan entra a aquella casa hi ha gats per tot arreu, o sigui que o t'agraden molt els gats,
1: de casa,
0: o tens... Aquest és l'episodi 4, que es diu la casa de l'artista. Allà li succeeixen altres problemes. A cada casa, amb els pares, amb les amigues, la casa de l'artista, a cadascun ha tingut una situació que podien dir no ha sigut còmoda. I aquí la situació complicada, ho podem dir obertament, és perquè just la porta del costat és un apartament turístic, és un allotjament turístic, i per tant ja ens podem imaginar el que li passa, les dificultats que té doncs, per poder dormir tranquil·lament. Doncs tot això passa al carrer Ample, és a dir, al barri gòtic, en concret al carrer Ample 37, per tant entre la plaça La Mercè i l'edifici de Correus, que tants cops en parlem. També algú pot pensar... Si no surt cap exterior, només veiem l'entrada, que es pot fer, perquè hi ha un parell de plans, fins i tot quan hi ha aquesta situació difícil que hem vist abans, que ja entra, surt de casa i entra en un restaurant que si ens hi fixem es diu Pizza Passa, mm-hmm, i que és just davant. Per tant, localitzat aquest, que està al carrer 44,

0: veig el de davant, i com hi ha un pla general a dalt de les dues terrassetes o balconets, sí, ja veus que és exactament allà.
1: Déu-n'hi-do. Bueno, mira, si
0: anem no dient de tant en tant algunes historietes, truquets, perquè la gent sí, digui, sí, però com pot ser? Potser s'ho inventa? No, mai m'invento res. Si algú no ho conec, doncs no ho diem,
1: clar,
0: però sempre hi ha alguna referència que ens pot portar una pista, i això sí, després una miqueta de treball a camp.
1: Així que quan veieu una sèrie que recomana l'Eugeni, doncs feu tot aquest procés i jugueu una mica a localitzar tots aquests llocs. Eugeni, on anem la setmana que ve,
0: proper programa, que vam estar a punt de fer un canvi, però no, vindré el dia 3, que sí, és just un dimecres abans del dimecres, que serà una de les estades del Papa, un dels, sí, dies que estarà a Barcelona.
1: Sí.
0: Per tant, ja sé que fareu un programa, com tots, molt xulo, però aquell especial de...
1: Intentarem a prop
0: de Sagrada Família. Sí. Jo no hi podré ser-hi, però llavors el que farem la setmana anterior, el dia 3, farem un programa especial de pel·lícules i sèries rodades a la Basílica, és a dir, a la seva família. Algunes n'hem comentat, però en comentarem fins i tot algunes que no és gens habitual, que han estat rodades a dins. Per tant, temporalment parlem d'algunes pel·lícules sèries que no n'hem parlat,
1: sí,
0: i d'altres, diguem que ens explayarem una mica més amb la localització que és la Basílica de la Sagrada Família. Per tant, farem una mena d'homenatge previ la setmana anterior per parlar de la Basílica de la Sagrada Família, i així vosaltres podeu continuar després, segurament d'un lloc molt privilegiat, explicant a tots els oients quines són les coses, allò que diuen que se cuece por los alrededores, no?
1: Home, segur que hi ha moltes sèries que s'han rodat allà a la seva família.
0: Moltíssimes.
1: Segur que em demanaràs més temps de...
0: Però a dins molt poques, eh?
1: Sí?
0: A dins, sí, molt poques.
1: Tenir el permís, imagino que no.
0: És complicat, i a més, fins fa relativament poc, el que és el recinte com a tal,
1: sí,
0: no era fins i tot visitable, per tant l'atractiu era especialment la façana, el naixement. Però intentarem parlar de façanes, places i interior.
1: Doncs això serà d'aquí dues setmanes, Eugeni Osàcar, com sempre, un plaer tenir-te aquí.
0: Molt bé, a reveure.
2: Estàs escoltant La Ciutat, amb Míriam Franc. Recorda els millors convidats que han passat per La Ciutat.
1: I un dilluns més saludem en David Bondia, síndic de Greuges de Barcelona. Què tal? Molt bon dia.
3: Molt bon dia, Míriam.
1: Dijous explicàvem el cas d'un home de 71 anys amb discapacitat que havia estat multat per aparcar en plaça reservada per a persones amb mobilitat reduïda per no tenir visible la targeta que acreditava el seu dret a fer-ho. El tema és que li havia caigut accidentalment. És un cas que va arribar a oïdes de la Sindicatura de Greuges de Barcelona i que ha acabat molt bé, no, síndic?
3: Sí, és una història d'èxit de com podem explicar la raó de ser de la Sindicatura de Greuges de Barcelona. A vegades fem coses genèriques, però a vegades fem coses concretes que són molt importants i tenen impacte per la ciutadania. Com tu bé deies, és el cas d'una persona amb mobilitat reduïda que va aparcar a una zona d'estacionament reservada per persones amb mobilitat reduïda. Va decidir, anava a veure una exposició, tenia el bitllet comprat a l'exposició, tot això pot justificar que va passar que en el moment de treure la cadira de rodes del cotxe, l'acreditació de que ell tenia una plaça d'aparcament se li va caure, li va caure al terra del cotxe. Què va passar? Que el que sí que es va fer, li van posar una multa, però li van retirar el vehicle, i van a buscar el vehicle al lloc on l'havien retirat. El que recordem una mica, perquè la sanció econòmica era 173 euros per la retirada del cotxe i 200 euros per aparcar en lloc indegut. El que hem de dir és, les persones que tenen aquesta acreditació per poder aparcar, perquè tenen mobilitat reduïda, a Barcelona hi ha tres possibilitats. El que sí que hi ha l'obligació de reservar una plaça cada 40 en centres on hi ha activitats importants, però el que sí que es permet és estacionar a l'àrea regulada sense limitacions. Aquesta és una possibilitat si tens l'acreditació de descàrrega, i després a la zona genèrica d'estacionament reservat. Ell va aparcar a la zona genèrica d'estacionament reservat amb la mala sort que va posar l'acreditació en el parabrises, que és on s'ha de posar, però al treure la cadira del cotxe, per poder rodar el cotxe, li va caure. Per tant, s'arriba a retirar el vehicle perquè és un ús indegut de places de reserva per a persones amb mobilitat reduïda. I quan van anar a veure si tenia l'acreditació, van veure la tirar al vehicle perquè no del parabrises l'acreditació. Nosaltres creiem que la normativa, és a dir, la normativa l'han aplicat de forma correcta, però aquí nosaltres el que veníem a dir és que aquí s'ha d'anar per criteris d'equitat, perquè un cop anar a buscar el vehicle

0: l'any retirat, ell va poder acreditar que si tenia aquesta autorització, que li havia caigut, també va poder acreditar que el lloc a l'exposició que anava, com ho havia comprat, i per tant nosaltres aquí reivindiquem el dret a rectificar errors, és a dir, hi ha errors per part de la ciutadania que s'han de poder rectificar. I aquí hi ha l'error, sobretot, en dos requisits, quan s'actua de bona fe i quan no hi ha sense frau a l'hora de cometre l'error. I així podem acreditar que hi va actuar de bona fe, sense frau a cometre l'error. I, tot i l'actuació municipal està emparada en la normativa, nosaltres creiem que és excessiva. I ell també ho creu que és excessiva. Ell creu que sí, se la paga la multa de 173 euros de la retirada del vehicle perquè no es veia l'acreditació, però considera excessiu els 200 euros perquè realment sí que ell tenia aquesta autorització, té aquesta acreditació i ho va presentar en el seu moment a l'hora de fer el recurs. Per tant, nosaltres el que dèiem és que revoqués la sanció d'estacionament, no la retirada del vehicle, però sí la sanció d'estacionament, sobretot perquè entenem que l'administració ha de ser més justa, més humana, més coherent amb els principis que inspiren les polítiques públiques municipals. I el que tu deies és una història d'èxit, perquè ja l'Institut Municipal d'Hisenda ja ha anunciat que li retiraria la sanció. Per tant, el que veiem és que té sentit venir a la sindicatura, perquè hem fet aquesta resolució, ho vam fer públic, vosaltres us vau fer ressò d'això, i l'Institut Municipal d'Hisenda reconeix que és un error subsanable, que no és la retirada, sinó la imposició de la sanció, perquè és una persona que tenia acreditat que podia aparcar allí, tot i que li hagués caigut a l'autorització, i per tant rectificarà l'administració, i això parla molt bé de l'administració, que tingui la capacitat de rectificar quan es dona compte que hi ha uns elements que no és proporcional la mesura que l'havien aplicat, que hi ha bona fe, i això també genera una confiança recíproca entre l'administració i la ciutadania.
1: Clar, a mi la pregunta, quan vaig llegir aquesta història, la pregunta que em va venir al cap és, a través de la matrícula no se sap si aquesta persona, que tampoc sé si és la propietària del cotxe, la que està inscrita amb aquesta matrícula, té aquesta targeta d'autorització per aparcar en aquestes zones?
0: Clar, ell té la targeta. El que passa que va tenir la mala sort de ell va posar la targeta on s'havia de posar, que era el parabrises, però en el moment de treure la cadira de rodes, que és difícil treure una cadira de rodes del maleter, va caure la targeta i no se'n va donar compte. I ell estava aparcat a la plaça reservada per persones amb discapacitat. Què és el que va passar? Que van venir, van veure que no estava la targeta i van retirar el vehicle. Ell diu, sí, he tingut un error, no he vist que havia caigut la targeta, però jo tinc aquesta autorització, i ell, la multa és de 373 euros, 173 per la retirada del vehicle i 200 per aparcar en el lloc incorrecte. I se'n fa càrrec dels 173, diu, clar, no estava visible l'acreditació, però jo tinc aquesta acreditació, i a l'hora de fer el recurs a la multa aporta l'acreditació, aporta l'entrada que havia pagat per anar a veure l'exposició, i tot i així l'administració continua aplicant la sanció de 200 euros. Nosaltres el que fem és que diem la sanció està aplicada conforme normativa, però hauríem d'anar per criteris d'equitat i sobretot criteris tenint en compte que nosaltres reivindiquem una administració més justa, més humana i més coherent amb els principis que inspiren les polítiques públiques, i sobretot bona fe i confiança recíproca entre l'administració i la ciutadania. I per això dèiem que és una història d'èxit, perquè vosaltres us heu fet ressò de la nostra resolució, això ha arribat a l'Institut Municipal d'Hisenda, i Hisenda ja ha anunciat públicament que li retirarà la sanció. S'entén que la retirada del carnet, la retirada del vehicle, aquests 173 euros els ha de pagar, per què? Perquè no estava visible l'acreditació, però els 200 euros no, perquè és una sanció per aparcar en un lloc incorrecte d'una persona que no té acreditació, i ell pot acreditar que sí, que té la targeta per aparcar en llocs de reserva d'estacionament.
1: Clar, en definitiva, la multa estava ben posada amb la normativa a la mà, però s'hagués pogut actuar d'una altra manera, i de fet, quan vau traslladar el cas a l'Ajuntament, la cosa ha anat força, força àgil, no?
0: Sí, això parla molt bé també de l'Ajuntament.
1: Clar, clar, clar.
0: El que siguem a veure és, amb la normativa en vigor es pot posar aquesta sanció, però aquí l'equitat el que diu és que aquesta persona tenia dret a aparcar en aquest lloc, a qui va tenir la mala sort, a l'error, és el dret a aparcar l'error, de no comprovar si havia caigut o no havia caigut l'acreditació que s'ha de posar en el parabrises. quan va retirar el vehicle, veu que vista l'acreditació, fa el recurs corresponent i l'administració primer no l'admet i ara sí que rectifica i el que va és per criteris d'equitat i diu que li retirarà aquesta sanció de 200 euros.
1: Doncs una història d'èxit que demostra, com deia el síndic, que val la pena anar a parlar amb la Sindicatura de Greuges de Barcelona per intentar reconduir determinades situacions que no són justes o que nosaltres creiem que no són justes. Com sempre, síndic, recordem a la ciutadania com ho poden fer, com es poden posar en contacte amb la sindicatura.
0: Ens podeu visitar, on de Sant Pau 45 a tercer pis, podeu venir en cita prèvia, però sense cita prèvia també sereu atesos i ateses. Podeu trucar al 93 413 2900 o també a la nostra pàgina web www.sindicaturabarcelona.cat. Tenim un enllaç on podeu fer suggeriments i queixes que desitgeu.
1: David, bon dia, síndic de Greuges de Barcelona, com sempre, un plaer.
0: Un plaer, molt bon dia.
2: La ciutat, de dilluns a divendres de 12 a 20 a 2 de la tarda, amb Míriam Franc.
3: A Onda Cero Catalunya, la música de les nits.

0: Pasa palabra.
1: CJ.
0: Doncs arriba el millor moment, com a mínim del dilluns. Montse Valls, bon dia de nou.
2: Hola, que us he trobat a faltar al principi de tot, però ara no podia faltar.
0: Clar, t'han fet
2: sortir,
0: Quan
2: toca, toca. Dilluns, música, històries, que guai.
0: És fantàstic.
3: Quina manera és encertada de començar la setmana, eh?
2: La veritat és que sí. Doncs, si voleu, anem amb la primera paraula.
0: Vinga, amb ganes d'estar.
2: Mira, la primera paraula és... plorar. Heu plorat molt últimament o no?
3: Cada dia, carinyo, una estona. Sí. L'altre dia l'Anna Utiel ho deia aquí, eh?
0: Una lloradita i a seguir.
3: Sí, l'Anna Utiel ho deia cada dia una estona. I el Gabriel Figueredo li va dir, de debò? I diu, sí, cada dia una estona.
0: Tinc els 5 minuts per plorar.
2: Sí. No, no, m'encanta. És que crec que a sobre estem aquí a la taula, 3 ploramiques.
0: Sí, sí. Mira, Montse, venia en el metro llegint el llibre que m'estic llegint, Marina.
2: Sí. I venies
0: plorant, dic... La gent em deu mirar en plan, què li passa?
2: M'encanta. L'altre dia jo li vaig enviar un àudio justament a una amiga perquè sortint del metro m'estava acabant un capítol del llibre que m'estic llegint i li vaig enviar un àudio dient jo no puc entrar així a la feina ara. A les 6:30 al matí.
0: Sort que no hi ha ningú.
2: Doncs vinga, va, anem a plorar i si us sembla anem a escoltar la primera cançó. Vinga.

0: guay. Me encanta. No. Pasada.
1: És Cry Me a River, del Justin Timberlake.
0: Ah, vale.
1: Pensava que sí que la coneixeries. No? Doncs és de l'any 2002, està publicada dins del seu primer disc en solitari, Justified, i aquesta cançó és una de les més icòniques de la seva carrera.

0: Que Justin Timberlake, ojo, eh?
1: Sí, sí, ojo. Bueno, Mirrors, vull dir, és que és la seva cançó més coneguda i és...
2: Aquest és el que li va treure el pit a la Toya Jackson?
0: Crec... No, sí.
1: Que sí,
2: a la Super Bowl?
1: No? A la Super Bowl, sí, no? Sí,
2: jo creia que era el Justin Timberlake.
1: Sí, jo també crec que sí.
0: Va fer el half de Eurovision fa 2 anys.
1: Ah, no ho sabia. Sí, sí. Doncs va formar... O sigui, era quan començava a ser famós perquè havia format part de la banda NSYNC i al principi de la seva carrera en solitari va publicar aquesta cançó. Ha estat produïda per Timbaland, que a vosaltres no us sonarà, però també és un productor molt, molt famós, sí, sí, que té molts èxits. I tot i que mai s'ha confirmat del tot, la cançó s'ha relacionat molt amb la seva exparella Britney Spears. Ah.
2: Va ser ell, el 2004, la
1: sí,
2: Super Bowl
1: no? del 2004. Pit. Doncs aquesta cançó, Cry Me a River, significa plora amb un riu i és com una frase feta de llàgrimes de cocodril, o que li diem aquí nosaltres, o sigui que ja no em crec tampoc les teves llàgrimes.
2: Que ploris, que no...
1: Exacte. I el que us portava com a anècdota, que és que sobre és una cançó que vaig portar a la primera temporada que vaig fer amb vosaltres,
2: ah, sí?
1: O alguna cosa així. Sí. Com a anècdota us porto que la Rosalía va fer servir la base d'aquesta cançó, de sí. Cry Me a River, per una cançó del seu disc del Mal Querer, que és el seu segon disc d'estudi, sí, el que es va fer famós amb Malamente i tot això. I és la cançó de Bagdad. I utilitza tot el ritme d'aquesta cançó, que és quan la Rosalía encara no era tan coneguda, però demanant-li drets al Justin per poder utilitzar la
0: base
1: de...
0: No va copiar, no va plagiar, eh?
2: No, no,
1: va
2: dir això,
1: va fer un sampler, va fer un sampler. Sí, sí, sí, super.
2: Que guai.
1: Així que bé.
2: No me'n recordava d'aquesta anècdota.
1: Ah, doncs, bueno, clar, és que també fa anys d'això ja. Sí, així sí, que... Sí. Seguim, va, següent cançó.
2: Vinga.

0: no ascoltate la parola plorano.
1: Io cry. Di cry. Big girls don't cry. Ah, no,
2: és de la Fergie, era la noia de The Black Eyed Peas. Mm-hmm, sí. Va ser el seu també primer disc en solitari, la Fergie.
0: Un tamarro.
2: És un tamarro. Big Girls Don't Cry, les nenes grans no ploren. I és un títol que ella diu, està super en contra d'aquest títol, o sigui que justament la cançó parla de tot el contrari. I parla del moment aquest en el que decideixes marxar d'un lloc, dir prou, i una lloradita, i a seguir. El que dèiem.
1: El Pol plora molt?
0: No té pinta.
3: Quan toca.
1: Quan toca? Pot tocar cada dia una estona? Ja.
3: Estic trist, ploro.
1: No, però, és a dir, a veure...
3: Dissabte vaig plorar.
0: Per què va plorar el Pol? Què et va passar? Et van trencar el cor?
3: No, però si t'ho dic, riurà, llavors no t'ho dic.
0: Ah, per algú del Barça o...
3: Per futbol. Per perdre un partit.
0: Ah, tu, vale, sí. amb les
2: però això ho entenc, home, i de ràbia es plora molt, ràbia, segur que de ràbia plores molt.
1: Clar, és que hem d'analitzar el tema del plorar, que la gent ho associa, a priori, a que estàs trist, no té per què.
0: No, pots
1: plorar d'emoció, d'alegria, de felicitat, vull dir, pots plorar de moltes maneres. Plorar de felicitat és una meravella.
3: Mai he plorat de felicitat.
2: Jo crec que tampoc, eh?
3: De felicitat no.
2: Jo de felicitat no? Crec
1: sí.
2: que tampoc.
1: Plorar home. De felicitat, d'alegria, oh, és una meravella. Sí.
0: Bueno, és que a vegades s'ajunta la felicitat amb l'emoció.
1: Sí, amb l'emoció. És ja. L'emoció,
0: clar. El dia
1: clar.
0: Del teu casament, quan neixen els teus fills, clar, doncs plores...
2: No, no m'han passat aquests capítols a la vida encara, millor.
0: Doncs, carinyo, ja estàs posant-te les piles, eh?
2: Poc a poc. Si voleu, mentrestant seguim plorant i seguim amb la cançó.
0: Plores saníssim, eh?
1: Sí, i tant, molt bo.
2: Següent cançó, va.

0: M'encanta perquè ens hem mogut tots aquí, eh?
1: Home, és que una bachata, no?
2: Que diria, m'han quitat de la mano un helado de... lo que sea, no sé si qual. Com que diria, jo era com un niño i m'han quitat de la mano i anava a dir el helado, no? El helado.
1: Un pirulí de tres gustos.
0: Doncs aquesta és, com bé diu l'estrofa, He llorado como un niño, de Juan Magán y Gente de Zona, publicada el 2015.
2: Magán és d'aquí de Badalona, no? Sí. O de por ahí?
0: Sí, sí, Juan Magán és de Badalona.
2: Sí, Juan Magán és de Badalona.
1: Dels
2: Magán
1: de tota la
2: vida.
1: Cap Magán.
2: Llavors es diu Juan García Sánchez o alguna cosa així.
3: Ja ha estudiat a Premià de Mar.
0: Ah, sí? Mira com se sap.
3: Al meu llistí.

0: el Pol
1: diu
0: poques coses, però les que diu aporta dades. Molt bé.
2: Doncs és una cançó que en realitat, si escoltes la lletra, és trista, perquè sí, parla d'un desamor, parla de deixar-ho, però tu t'alegres com un niño. Sí.
3: Bueno, el nom real de Juan Magán és Juan Manuel Magán González.
2: Ah, ja, cagat. Pues no,
3: es diu Magán de veritat?
0: Mira, no s'ho inventa. Magán de tota la vida, ja els conec.
2: Increïble, el que m'ha sorprès és que sigui del 2015 aquesta cançó, perquè han passat molts anys.
3: Sí, sí.
0: No tants.
3: 11.
2: La feia d'abans d'ahir, aquesta cançó, sí? Jo quasi. Sí, bueno, no ho sé.
0: Em sorprèn que em soni, perquè el 2015 estava jo enfeinadíssima.
2: No, però és que és un tema clar.
3: Una disculpa a Juan Magán si ens escolta el 93.5 de l'FM a Badalona, perquè deu dir, escolta, m'ha faltat... No, no, jo penso que et diries...
0: Que era nom artístic, pensàvem, sí. Que era nom artístic.
2: De Martí, Martínez Gan...
3: Galán.
2: Algú.
0: Exacte.
2: Doncs això, canviem de paraula, si us sembla.
0: Vinga.
2: Bé. Anem amb la següent. I la següent paraula, he de donar una mica d'explicació, perquè és pluja, la següent paraula. Tot relacionat amb aigua.
0: No l'hem portat, dues. Pluja, ja?
2: Pluja fa dues temporades que la vaig portar.
0: Sí.
2: Però, o no, la temporada passada.
0: La temporada passada, perquè portem dues temporades amb paraula.
2: Amb això, sí. Doncs la vaig portar la temporada passada, però no passa res, perquè també he dit, va, és una paraula...
0: Hi ha moltes cançons.
2: Hi ha moltes cançons, m'ho puc permetre. A sobre.
0: I com llavors, que l'any passat no estava,
3: però...
0: no estava el Robert Calvo a la portar la lluvia sobre la gata sobre el tejado.
2: No, no la vaig portar, però ja et diré quines vaig portar l'any passat, perquè crec que eren totes d'abans del 2000.
3: Molt bé, em facilites la feina.
0: No, és veritat, la gata
3: bajo la lluvia,
0: aquesta la vas portar. A mi em sona, eh?
2: Pot ser, perquè era un moment que també estava molt auge després de...
0: I si no, Robert, porta-la, que sí, és molt maca
2: és
0: aquesta
2: cançó. Aquesta te la deixo
0: aquesta
2: repetir.
0: Aquesta sí que és un tamac.
2: Vaig portar també... It's Raining Men.
0: Ah, home, és un clàssic.
2: Vinga, va, però
0: ara... Haig de dir, Montse, que la secció de la setmana passada del Robert va estar molt xula.
2: Sí?
3: Gràcies.
2: Sí. Que guai,
0: no va
2: Robert.
0: Ser tot flamenc
3: no,
0: i tal.
3: No, però vaig portar-te Estrellita Castro.
0: Estrellita Castro, però un tamac, clar.
3: Sí, sí, mi jaca.
2: No la conec, però...
0: O sigui
3: perquè, com que vam parlar de cavalls, vaig dir, i l'euga on és? On és l'euga? Mi jaca,
0: sí,
3: clar.
0: Sí, la concessió de la setmana.
2: Ah, vale.
0: Sempre porta alguna.
2: No passa res. Bueno, jo vaig portar també amb pota.
0: Tu també.
2: Així sí. Que no passa res. Doncs això, pluja.
0: Vinga.
2: Va, si us sembla, la primera després dels 2000.
0: Vinga.
3: És la Aitana, no?

0: quan plou sobre mullat.
1: Llueve sobre mojado. Heu dit Aitana, perquè la veritat és que al principi de tot que he posat és el tros de l'Aitana, però en realitat la cançó és de Pablo Alborán, juntament amb Aitana i Álvaro de Luna, publicada el 2021. És una cançó que, com es pot suposar una mica de com, per tots aquests artistes que sempre parlen gairebé del mateix.
0: Sí, Pablo Alborán, molt alegre no és.
1: Tracta d'una relació complicada, quan els problemes s'acumulen, el títol ho diu tot, quan una cosa va malament, encara pot anar pitjor.
0: Sí.
1: Llueve sobre mojado.
0: Encara que pensem que no.
1: I això el que va sorprendre va ser la combinació d'aquestes tres veus. Sí que és veritat que Aitana i Pablo Alborán ja havien tingut més que res xerrades, o que se'ls havia vist junts en esdeveniments i coses. No s'esperava que fos una col·laboració ells dos junts, i més amb l'Álvaro de Luna, que en aquell moment era bastant desconegut.
2: He de dir que s'acaba de produir una cosa que passarà la setmana vinent, quan jo hagi de portar la paraula pluja, perquè hi ha un estimat cantautor de Miriam Frank que té una cançó que no és seva, sinó que la canta ell i l'interpreta amb l'autor d'aquella cançó, que té el mateix títol.
0: Llueve sobre mojado.
2: Sabina. Año 1998.
1: Mira, sí, el millor any.
0: Ostres, la gata, el lluvés, ojo, quines seccions esperes. Claro.
1: Joder, ara m'he de posar les piles.
0: No, però... Sí, les teves sempre ens agraden, Montse. No coneixem totes les cançons.
2: És perfecte que hi hagi dues cançons amb el mateix títol, que parlin del mateix tema de
0: segles
2: diferents.
1: I tant, i tant. Vinga, va, doncs us porto la següent.
0: Vinga.
1: Som-hi.

0: María Villalón, me encanta.
1: María Villalón.
2: Es el primer
1: recuerdo
2: factor X.
1: Desbloqueado totalmente. Sí, sí, sí. Crec sí. Que sí pot
0: es la guanyadora del primer factor X que va ja por el 2004, així, que presentava
2: Jesús Vázquez.
0: Jesús Vázquez, jo crec.
1: Doncs, com estem dient, María Villalón, aquesta cançó és La Lluvia, publicada l'any 2007, i és el primer gran èxit que va fer la cantant després d'haver guanyat Factor X a Espanya, que ara el Robert ens dirà de quin any, quina edició de
0: 2007.
1: Factor X. Mira, 2007.
0: Diu, de la primera edició, saltó la fama tras ser ganadora de la primera edició del programa Factor X en 2007.
2: Doncs mira, si li va anar bé.
1: Anava a dir, bueno, també és veritat que és el primer gran èxit que va tenir, crec que l'únic.
2: El One Hit Wonder,
0: no, però, escolta'm, no, però després ha fet molts discos, ha fet discos d'homenatge a grans figures de la música andalusa, de la copla, també ha reeditat coples, vull dir, és molt interessant la carrera d'aquesta noia. I després presenta un programa a Canal Sur que es diu Tierra de Talento, que és una meravella de programa.
1: No sé, a mi aquesta cançó m'encanta, perquè mira que no tinc carnet de conduir, però m'imagino el cotxe conduint i cantant-la. La veritat, crec que és cançó perfecta pel cotxe. I jo he de dir que jo la vaig conèixer per ser banda sonora de la sèrie d'Antena 3, Física o Química. Física o Química? Sí. Física i Química?
0: Física o Química.
1: I té una doncs per això la vaig conèixer.
0: Té una altra cançó que es diu Agüita d'Abril, que ara l'he recordat perquè surt aquí en la seva discografia, que és meravellosa també.
2: És que canta molt maco aquesta noia.
1: Sí. Vinga, anem amb l'última en pluja.
2: Vinga, va.
1: Més moguda encara.

0: això? Musicons.
1: Els cardenals necessito... Oi, ara me n'aniria a la festa. Home, clar, i és dilluns, però... és que no puc.
0: Sobre aquí amb una ampolla d'aigua damunt de la taula.
1: Clar, és molt trist, això.
2: La veritat, animada, eh? Animada.
1: M'has de portar alguna discoteca que posin aquesta música.
2: Ah, jo et porto, no sé. Les meves discoteques de confiança...
1: Han de ser amb sí, aquesta així. Música, no? Fantàstic.
2: Doncs aquesta és Rain On Me, Lady Gaga, Ariana Grande, publicada l'any 2020 en plena pandèmia. I una col·laboració que també va sorprendre moltíssim per aquestes dues divas internacionals, dues veus molt potents del panorama actual de cantants. I és una cançó que transforma completament el significat de la pluja, perquè aquí no significa tristesa, sinó que significa alliberament. D'això de, pues, estar plovent, pues, surto fora i rain on me, que plogui sobre meu mentre jo vaig fent el que em dóna la gana.
1: El que tots hem desitjat de fer alguna vegada, eh? I és divertidíssim.
2: Ah, sí? A mi sí, no em crida l'atenció, sí. Jo quan plou sóc més de tranquil·leta, arropada...
0: Sí, però jo crec que el que diu la Míriam és molt, molt interessant de fer, de... Per exemple, a mi m'agrada una cosa quan plou, que la gent va com encongida pel carrer.
2: És molt... Així,
0: a Mulleres igual, eh? A Mulleres igual. Llavors, deixa
1: puja
0: que la pluja...
1: Va,
0: deixa que la pluja et mulli, si a Mulleres igual... Va, doncs,
1: si cau una d'aquestes, com la que va caure la setmana passada,
0: mulli,
1: i t'enganxa al carrer... Allibera't,
0: ja.
2: Però a mi em fa ràbia la...
1: Home, si vas cap a casa.
0: Sí, és igual, si vas... Mira, aquelles sabatilles o aquelles bambes les hauràs de tirar. És que és igual, ja està.
1: Sí, si no cau pedra, millor.
3: A mi m'ha pillat a una piscina, i m'he quedat.
1: Oh, sí, quina meravella.
0: Però això alerta, però alerta això, perquè si hi ha tempesta, alerta, no? Home, te l'obtrucutes?
3: Tenia 10 anys, no estava pensant...
1: Però, clar, tu creus que amb aquesta edat que tenen pensen en això?
0: Ja, ja.
1: No? Aquest jovent, Robert, no pensa en aquestes coses.
0: Ni sota un arbre, ni dins una piscina, ho diuen les normes generals d'urbanitat.
2: D'urbanitat.
1: Si hi ha un terratrèmol sota la taula.
3: Apunto.
1: Vinga,
2: doncs vinga, va, anem amb l'última paraula.
1: Una mica més alegre, eh?
2: Sí,
1: plorar,
2: no,
1: pluja,
2: acabarem en un hotel.
1: Ah, molt bé. L'Hotel California, no és del 2000.
0: En això la portaré jo la setmana que ve.
1: Ai, que bé.
2: Vinga, va, anem amb la primera.

0: Quijano és...
1: Cafè Quijano, ja ho sabeu, és un dels grups més importants de la meva família. Home, Cafè Quijano ens uneix a tots.
0: Té cap tamarro
1: a I aleshores, és que aquest disc és La Taverna del Buda.
0: Oh, és el millor.
1: És el disc, és el disc, millor. És on forma part En aquel hotel jamaicano, la cançó que hem escoltat ara, publicada el 2001, Rozando el larguero.
0: Sí, no, no, però molt bé, molt bé.
1: Doncs aquesta cançó té un estil molt característic del grup. És que també són d'aquests grups que escoltes i els reconeixes
0: sí,
1: molt fàcilment.
0: Tenen una veu.
1: Aquesta barreja de pop també amb boleros, amb sons més llatins,

0: És molt Cafè Quijano, la veritat.
1: Que ens agrada, el pots portar cada setmana a Cafè Quijano, no?
0: A sobre també són d'aquests grups que ens agraden perquè expliquen històries amb les seves lletres.
2: Jo una vegada els vaig entrevistar, no aquí a l'estudi, per telèfon fa un temps, i tenia un prejudici cap a ells que em semblaven tres tios molt bordes.
0: Sí, no, tenen pinta de ser supercampechanos.
2: Són supermacos, de debò, de debò.
0: Molt campechanos, tenen pinta.
2: Van entrar tot el joc, totes les conyes.
1: Clar, home, el següent disc, el de Quijano, també te'l recomano perquè és...
0: No, és que Cafè Quijano i Quijano, i després quan van ser Cafè Quijano, que també va estar sol Quijano, a casa meva s'escoltava en bucle, sí. És que mon pare no era molt de música, però Cafè Quijano sí, en bucle, li encantava. Sí. Llavors ens unia molt a tots a la família, escoltar Cafè Quijano. Vinga, va, anem amb la següent, canviem totalment d'estil,
1: Vinga, ui.

0: Això és per perrear, no, una mica?
1: Sí, sí, sí.
0: Ho volia fer, però dic, no ho facis aquí davant.
1: Per què no,
0: lleig.
1: Míriam?
0: Queda lleig, queda lleig.
1: No et veurà la gent, només
0: no
1: nosaltres.
0: No us vull fer enveja.
1: És Pitbull, grandíssim Pitbull, sí, adoro Pitbull. Hotel Room Service, publicada el 2009, és un tema pur estil. Pitbull, la veritat, festa, luxe, la veritat és que molt guai. I va ser un dels temes que va consolidar Pitbull com a estrella global. Després ja va tenir els altres èxits com I Know You Want Me, i després amb el que va fer amb la Christina Aguilera, amb Kesha, també va col·laborar moltíssim. És que si et poses a pensar, de Pitbull coneixem moltes cançons, moltíssimes.
0: Va, és que porta molts anys.
1: Porta molts anys i la veritat és que te macles. Vull dir, l'any que ve crec que ve aquí a Barcelona al concert. No tinc entrades, però jo vull anar-hi perquè és que sé que m'ho passaré superbé.
0: Ja no podem tenir entrades, no?
1: Potser pot aconseguir alguna cosa.
0: Escolta, ojo. I el posem aquí, al programa.
1: Si us plau.
0: Robert, demana.
2: Sí, sí.
1: Miss World Wear, si us plau.
2: Va, això el demano.
0: Aquest juliol, qui ens ha de venir? Que no...
2: Juan Magán no era.
0: No.
2: Ah, Don Omar.
0: Com està la cosa?
2: Doncs mira, vaig veure el responsable d'aquest tema fa uns dies aquí a la ràdio i no li vaig preguntar.
0: Doncs
1: li has de preguntar, que Don Omar...
0: Ja queda res, ja queda res, és el juliol, sí, no?
2: Vaig a preguntar-li el mateix, Don Omar, com ho tenim?
0: Pregunta-li com tenim Don Omar.
1: I vinga, va, anem amb l'última, estem
0: ja
1: preparats?
0: S'acaba.
1: Ja s'acaba, ho sento molt. Anem amb l'última.

0: Señorita, Shawn Mendes, Camila Cabello, 2019.
1: Quina maravilla.
0: O sigui, jo la tinc una mica ratllada, aquesta cançó.
2: Abraham Mateo també va fer una cançó que es deia Señorita.
0: Sexy señorita, watch it campaign. Sí, tema clar, també. Doncs aquesta cançó va ser tot un esdeveniment perquè s'especulava moltíssim que Shawn Mendes i Camila Cabello estaven junts. Amb aquesta cançó encara no havien dit que estaven, si estaven junts o no. Al cap dels mesos de la publicació d'aquesta cançó es va confirmar, però quan va sortir el videoclip de la cançó, la gent va dir...
1: A veure...
0: Si us gustáis, liaros.
1: Aquí hay tomate.
0: Sí, tal qual. I a sobre aquesta cançó doncs, va ser tot un èxit, va sonar moltíssim, va ser número 1 a molts països i es va convertir en un dels grans hits tant de l'any com d'ells dos en les seves pròpies carreres. I per molt que ara ho hagin deixat, segueix sent de les seves cançons més famoses i de les que jo suposo que han de tocar sí o sí en els seus concerts. No?
1: Que guai, okay. No. Quina secció més xula, Montse, ens ha quedat, Les cançons molt...
0: Molt mogudetes, avui, Molt mogudetes. Mira que a vegades us porto tristes
2: tal. No has portat la teva amiga, avui, eh?
1: No, l'ha deixat descansar, aquesta
0: setmana. La Taylor... Us he de dir que compto les setmanes que no porto Taylor per deixar-la descansar. Ara ja porto 3 sense portar Taylor.
1: És que clar...
2: Molt temps per tu.
1: I hem de pagar cada cop que sona, no?
0: Sí, perquè dic, si no, és que em faig molt repetitiva, aquesta que t'ha portat tothom.
1: T'ha trucat, ha dit, nena, deixa'm descansar unes setmanes. Montse Valls, com sempre, un plaer tenir-te aquí.
0: A vosaltres, moltes gràcies.
3: Això és La Ciutat, amb Míriam Frank.

De seguida esmorzarem amb la Montse Pombo, que ja és a punt a la peixera, i quan ella hagi servit l'esmorzar, anirem a l'Hospital Sant Pau de Barcelona, que aquest divendres ha celebrat el 50è aniversari del primer trasplantament de moll de l'os a Espanya. Es va fer allà i avui parlarem amb un dels responsables d'aquests trasplantaments a dia d'avui a l'hospital. És el doctor Albert Esquirol. I ens agafarem a aquesta efemèride per parlar d'aquest tema, en el qual Espanya és líder mundial. Fa 34 anys, senyores i senyors, 34, que liderem la generositat amb una donació d'òrgans imparable. I ho fem amb casos com el de l'Anna, una noia que va néixer amb espina bífida, que va passar un calvari de vida i que un dia va decidir sol·licitar l'eutanàsia. I ho va fer pensant també en que podria esdevenir donant. Escoltarem els seus pares, que es van haver d'acomiadar d'ella, però que han après que algú ha sobreviscut gràcies a la generositat de la seva filla. Ens portarà el seu testimoni la Belén Gómez del Pino. Sobre aquest tema, el de les vides de les famílies, de la persona donant i de la persona receptora dels òrgans, en parla la Teresa Martí, en un llibre inspirador, molt interessant sobre la donació, amb un argument que després es va acabar convertint en la seva pròpia història. Amb això farem, podríem dir, un especial sobre donacions en un programa en el qual també hi tindrem la nostra psicòloga de capçalera, la Carmen García Mateos, que analitzarà el paper de les dones com a mediadores de conflictes. L'Alicia Escribano ens portarà a les Canàries, a les Illes Canàries, per fer salut. I també en farem de salut amb en Pitu Sitges, que ens posarà en forma, i en Roger Barrull, que ens servirà un cafè mentre ens n'explicarà.

explica les propietats. Ell és el nostre nutri, com sempre ens diu. I ja ens encaminarem cap al final del programa amb la biblioteràpia d'en Fran Toro i amb les curiositats de la Míriam Frank. Per tant, quedin-se a la ràdio.

0: Trobat l'ampliació del cribratge de càncer de mama en dones d'entre 45 i 74 anys. D'aquesta manera s'afegeixen les franges d'entre 45 i 49 anys i d'entre 70 i 74. La implantació serà progressiva i les comunitats tindran fins a 6 anys per arribar a una cobertura propera al 100% en els nous grups d'edat. Creix l'esperança de vida, per tant també s'ha de fer front a aquesta situació. El Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona aprofita la celebració dels 20 anys per reivindicar-se com un dels principals hubs científics d'Europa, amb 7 centres de recerca i unes 1.700 persones que hi treballen. El Parc de Recerca Biomèdica també reivindica un model únic de ciència col·laborativa que consisteix en la convivència d'institucions independents que comparteixen determinades infraestructures en un únic ecosistema. I ens quedem a Barcelona, la capital de Catalunya, per explicar que el servei de dentista gratuït per a persones en situació de vulnerabilitat a la capital del territori ha atès gairebé 17.000 visites odontològiques durant el 2025, amb 1.700 pacients nous. S'han fet 800 endodòncies, 1.600 pròtesis removibles, 160 fèrules i més de 800 higienes.
1: En bones mans. Informació i divulgació de la salut.
0: Bé, doncs ja ens hem posat al dia i ara el que toca és omplir l'estómac.

0: l'estómac l'omplim aquesta hora amb la dona més aplicada d'aquest programa, que és la Montserrat Pombo García. Montse, bon dia, com estàs?
1: Bon dia, Robert, molt bé.
0: Ella, que ja té un club de fans, que la segueixen cada setmana, que esperen el seu esmorzar, i que podríem dir que ja estem negociant coses de la propera temporada, que no avançarem encara.
1: No, encara no.
0: Ho farem a les properes setmanes.
1: Correcte.
0: Però abans de posar-nos a avançar res, el que hem de fer és, sobretot, posar les bases per tenir un bon dia. Mm-hmm. Amb què avui?
1: Doncs mira, Robert, avui porto un esmorzar salat que, la veritat, no tinc paraules de lo bo que està. Porto torrades de moniato amb alvocat i llavors.
0: Torrades de moniato amb alvocat i llavors?
1: Sí.
0: Oh, que bo, no?
1: Mira, és molt fàcil de preparar, porta fibra, greixos i energia per començar el dia. Mira, es tracta de substituir la torrada de pa integral, vale, amb una llàmina de moniato. Què et sembla?
0: Molt bé, però és a dir, l'hem de tallar així a través, no, el moniato?
1: Correcte. Mira, jo et dic que el que necessitarem serà un moniato gran, un alvocat madur, el suc de mitja llimona, sal, pebre al gust i llavors també al gust, que poden ser el sèsam, carbassa, girassol, chia, el que vulguis. Vale? Llavors, com prepararem aquestes torrades? Primer, prescalfarem el forn durant una estona a 200 graus. Mentrestant, pelem el moniato i el tallem a llàmines d'uns mig centímetre aproximadament.
0: Ah, l'hem de pelar, eh?
1: L'hem de pelar i l'hem de tallar, com tu has dit abans,
0: a través. No rodanxes.
1: No, a través, perquè quedi com forma de torrada. Llavors, el ficarem al forn i com totes estaran de la mateixa mida, es couran a la mateixa...
0: I tindrà consistència, això?
1: Sí, perquè són gruixudetes. Vale? Llavors, mentrestant que s'estan fent, què farem? Agafarem l'alvocat, el xafarem amb el suc de la llimona, el sal i el pebre.
0: Vale. I això farem com un guacamole?
1: Com un guacamole, però només això.
0: Llavors,
1: quan estigui ja els moniatos, el traurem, els deixarem que es refredi una miqueta i posarem a l'alvocat.
0: Que bo, no,
1: sí,
0: això?
1: I després les llavors.
0: Té un contrast bastant bon, això. Llavors, això podem acompanyar d'alguna beguda, la que vulguem.
1: La que vulguem.
0: Freda, calenta, cafè, teïna, o la que vostè vulgui.
1: Això mateix.
0: Amb un batut, el que vostè vulgui.
1: Això mateix. També podem posar, si volem, unes llesques fines de gall dindi.
0: Ah, molt bé.
1: Saps?
0: Perquè és proteïna, que la proteïna és la paret de maons de la nostra vida, com ens diu el Roger Barrull.
1: Sí. Doncs aquest és l'esmorzar que proposo avui.
0: Molt bé, estava pensant que estem fent un esmorzar amb moniato, quan jo, habitualment, a la primavera no menjo moniato.
1: Però tots sabem que ara mateix, quan anem a la botiga, a la verdureria, n'hi ha de tot durant tot l'any.
0: Doncs hem de dir que el moniato, que clar, evidentment jo li he dit al Montse, el moniato, d'on deu venir? D'Amèrica, esclar, si és una patata gairebé. Llavors, va venir d'Amèrica, com tot el que... Això de menjar, vull dir, la xocolata, la patata... I té més de 8.000 anys d'història.
1: Déu-n'hi-do.
0: La primera vegada que un tio va plantar i va treure un moniato, fa 8.000 anys.
1: Ja, el que passa que aquí el relacionem amb la castanyada, mengem la castanya amb el moniato, però la veritat que el moniato en si té moltes sortides.
0: I a més tenim la varietat que habitualment consumim, que és la del moniato taronja, però hi ha la del moniato blanc i la del moniato morat.
1: Vull dir
0: que hi ha moltes varietats. Per tant, el moniato es pot menjar perquè a més té fibra, que ajuda a la

0: digestió, vitamines, principalment vitamina A, és important per la vista, minerals, potassi, magnesi, essencials per la funció muscular i cardiovascular, i antioxidants que protegeixen el dany celular.
1: Molt bé.
0: Per tant, un esmorzar magnífic, Montse.
1: Sí, molt bé.
0: Que vagi bé, fins la setmana que ve.
1: Fins la setmana adeu, que ve. Adeu.
2: L'esmorzar de la setmana.
0: Amb l'estómac ple podem dir ja bon dia.

0: Avui en dia és molt habitual veure trasplantaments de tota mena al nostre país, però fa 50 anys no era així. Aquest 22 de maig ha fet 50 anys, mig segle del primer trasplantament de moll de l'os a Espanya. El va portar a terme una institució d'aquest país, que està, a més, d'enhorabona aquest 2026, perquè celebra 625 anys. Ho hem explicat aquí. És l'Hospital de Sant Pau que va fer aquesta intervenció l'any 1976. Aquesta fita mèdica i científica va marcar l'inici del desenvolupament del trasplantament hematopoètic al país. Doctor Albert Esquirol, què tal? Bon dia.
1: Hola, bon dia. Què tal?
0: El doctor Esquirol és metge adjunt d'hematologia clínica allà a l'Hospital Sant Pau, que, vaja, quants aniversaris, no, aquest any, doctor?
1: Sí, és el que estem d'enhorabona. Ho celebrem tot.
0: Expliquem a les persones que ens escolten què és el trasplantament hematopoètic, el trasplantament de medul·la òssia.
1: El trasplant hematopoètic és, com el seu nom indica, el trasplant d'un òrgan, que és l'òrgan hematopoètic, que és el que fabrica la sang. Uh-huh. És a dir, al fons és canviar la fàbrica de la sang. És una mica diferent a tots els trasplants que coneixem, perquè és fàcil entendre que si et trasplanten d'un cor, et trasplanten d'un pulmó, d'un renyó, del que sigui, és treure un òrgan i ficar en un altre. Uh-huh. En aquest cas és així, però no intervé la cirurgia. És a dir, la indicació no és perquè falli l'òrgan, també pot ser, però normalment és per un càncer. Llavors, aquest càncer s'ha tractat prèviament i el que nosaltres fem és, a base de quimioteràpia, destruïm l'òrgan afecte i després simplement fem una transfusió de cèl·lules mare i aquestes cèl·lules mare recanviaran aquest òrgan hematopoietic.
0: Unes cèl·lules mare que, a priori, doctor, han de venir d'un familiar, no?
1: Són unes cèl·lules mare que han de vindre d'un familiar si es té.

0: no tothom té un familiar. L'ideal seria que tothom tingués un germà, però penseu que només un 25% de la gent té un germà idèntic. I això era els començaments, tal com m'heu recordat fa 50 anys, el que es prioritzava era que fos un familiar, que fos un germà. Actualment, se pot fer servir un donant no emparentat, se pot fer servir un germà, inclús se pot fer servir els pares o els fills com a donants de segona generació. I són igualment vàlids.
1: Ho dic perquè el primer trasplantament que es va fer ara fa 50 anys allà a l'Hospital Sant Pau de medul·la òssia es va fer una nena de 13 anys amb leucèmia aguda que havia recaigut després d'haver rebut el tractament de quimioteràpia mesos abans i la donant va ser la seva germana bessona.
0: Sí, en aquest cas va tindre la sort de tindre una germana bessona. Això, si tindre un germà hi ha un 25% de possibilitats que sigui compatible, tindre una persona bessona, òbviament, a la societat, no? Quanta gent hi ha que tingui un germà bessó.
1: Sí, sí, va
0: aquesta va tindre la sort i es va fer.
1: Sí, val a dir que no en tots els casos hi ha èxit. Vull dir, malauradament no hi ha èxit en tots els casos, no?
0: No. I una de les grans fites del trasplant, al llarg dels anys, i això està molt analitzat, ha sigut que el trasplant, bàsicament, ha anat millorant amb toxicitat. És a dir, los dogmes que es tenien fa 50 anys de que havia de ser un trasplant molt intens, pues aquesta intensitat ha anat disminuint, les profilaxis han millorat, tot el que envolta el trasplant i tots els professionals, perquè no deixa de ser un treball multidisciplinar, han anat entenent i cada vegada s'ha anat perfeccionant més i llavors la mortalitat ha anat disminuint progressivament. Però tot i això, òbviament, hi ha pacients i procediments que no van bé.
1: Alguns no van bé, alguns no tenen èxit, però d'altres també, més, són experimentals, com el que va posar en marxa vostè mateix, el seu equip, el 2014, allà a l'Hospital Sant Pau, que va impulsar protocols de trasplantament haploidèntic. Expliqui'ns què és això.
0: Sí, això és... Això va néixer per la necessitat de buscar donants. És a dir... I hem dit, no?, que l'ideal és tindre un germà. Si no es té un germà, s'ha d'anar a buscar un donant no emparentat. Uh-huh. El registre és a nivell del món i podem tindre donants a qualsevol punta del món. El problema és que amb minories ètniques o amb gent d'aquí, o per la rapidesa, la necessitat d'arribar ràpid al trasplant, no tenim un donant. Llavors, el més fàcil és agafar un pare o agafar un fill. Però quin és el problema? Que segur que només hi ha el 50% idèntics. Això és una herència purament mendeliana. Llavors, tu heredes la meitat del material de la mare i la meitat del material del pare. És a dir, només hi ha un 50%.
1: Yeah.
0: Aquests trasplants inicialment eren molt dolents i anaven molt malament i a partir del 2008 als Estats Units i del 2013 a l'Hospital de Sant Pau ho fiquem en marxa de poder realitzar aquest trasplant de donants que només són la meitat d'idèntics al pacient.
1: Que bo.
0: I això pues, bueno, va permetre ampliar encara més la possibilitat de poder arribar al trasplant. Per almenys que pràcticament tothom se'n pugui beneficiar. Anirà bé o anirà malament, però per almenys que se'n pugui beneficiar.
1: A més, és que això ens explica perfectament això que estem relatant ara mateix amb el doctor, que l'Hospital Sant Pau sigui un referent europeu en teràpies avançades i immunoteràpia. Ara entrarem a això, doctor, però és que, a més, fa poc temps, relativament poc temps, que he tingut un cas proper de leucèmia en una noia molt jove que, quan se li va diagnosticar, li van dir, al primer lloc, a Sant Pau. Per tant, referent, no?
0: Bueno, sí, clar, és un referent perquè fa molts anys que es fa i, òbviament... Al fons, nosaltres, que avui en dia estem una mica al peu del canó, som gent que han begut de l'experiència dels que ens han precedit. Vull dir, és ells els que ens han ensenyat, nosaltres ara som els que d'alguna manera hem de tirar del carro, però bueno, hem après d'ells. Llavors, clar, és un referent perquè hi ha hagut gent que l'ha fet referent. I igual com són altres hospitals, no m'estava jo parlar d'altres hospitals, però, bueno, vull dir, Catalunya en general, dintre el món del trasplant hematopoiètic, ha sigut molt important. I Sant Pau, òbviament, ha tingut un paper preferent.
1: Aquí ho expliquem molt, doctor. A més, aquí hi ha una cosa que ens passa en aquest país, que és que normalment les males notícies sobresurten més que les bones. Els mals titulars venen més que

0: els bons. I les males persones també venen més. El que passa és que són menys que les bones, però venen més al seu discurs. Però quan hi ha un tema tan positiu com aquest, s'ha de destacar, s'ha d'explicar. Això es marca Catalunya, això es marca Barcelona, es marca Espanya. Som líders mundials en trasplantaments. En aquest país fa 34 anys, 34, que som líders mundial en trasplantaments. Dins de l'estat espanyol, Catalunya és la comunitat líder en trasplantaments. Vull dir, ens hem d'enorgullir per això, doctor.
1: Oh, i tant. Això sí, vull dir, clar, hi ha molta gent al darrere, molta gent que hi treballa i home, són fites que són molt difícils d'aconseguir. No és fàcil generar equips de trasplant. Hi ha molta gent implicada, des de la persona que portarà el pacient i que li farà l'entrada, fins al que el veurem cada dia, fins a les infermeres que el tractaran. Tothom hi està implicat. Llavors, hi ha un gran equip aquí al darrere i és complicat tirar endavant unitats d'aquest tipus. I el fet de que siguem pioners, o que Catalunya sigui pionera, home, allò és una cosa que m'és molt grata.
0: S'ha de repetir d'això. Anem a això dels tractaments que explicava vostè, doctor. Estem parlant de tractament de càncer linfàtic, d'aquesta leucèmia que afecta sobretot els nens i les nenes, no?
1: Depèn. És a dir, hi ha pics, hi ha un tipus de leucèmies que sí que s'afecten a nens, però nosaltres tractem només adults. Nosaltres me refereixo a la unitat d'adults, la unitat de pediatria, òbviament tracta de pediatria. Com molt bé has recordat tu, la primera pacient que es trasplanta a Espanya és pediàtrica i es fa conjuntament amb aquell moment amb el doctor Domingo i el cap de servei de pediatria. I ells van ser els que van tirar endavant aquest procediment, però nosaltres trasplantem sobretot gent adulta. Llavors, a mesura que s'evoluciona i que una persona va creixent, la incidència de càncer augmenta. Sí que és veritat que hi ha un tipus de malalties que és molt concret de l'edat pediàtrica, que això els pediatres ho saben fer perfectament, i han de trasplantar aquestes malalties, però nosaltres en aquest cas tractem gent adulta.
0: Aquest tractament, el del càncer de linfàtic o de leucèmia, és més complicat o és molt difícil d'aturar perquè està a la sang, no? I aquí és on entren els nous tractaments, les innovacions en el tractament, que a mi em semblen al·lucinants personalment, que és on entra la immunoteràpia, no? Que s'ha revelat com la gran, podríem dir, solució, no?
1: Sí, és una gran fita. Si fa un moment parlàvem de que el 2014 vam introduir el trasplant haploidèntic com algo molt novedós, perquè fèiem servir donants que només eren 50% idèntics als seus pacients, ara l'altra fita important és la immunoteràpia, aquesta sobretot basada en teràpies CARs, hi ha altres teràpies, però sobretot la teràpia CAR.
0: Sí, la teràpia CAR-T, que hem explicat aquí, els recordo a les persones que ens escolten perquè ho tinguin més o menys clar, és una operació, diguéssim, en la qual, a veure si ho explico bé, doctor, els professionals extreuen de la persona que té el tumor limfòcits T, els reeduca d'alguna manera en el laboratori, crea un exèrcit d'aquests limfòcits i els diu: ara, quan entreu el cos d'aquesta persona, heu d'atacar només aquelles cèl·lules tumorals, i ja està. I les ha d'atacar, no? És així?
1: Sí, sí, és tal qual ha explicat. És una manera molt gràfica d'explicar-ho. És reeducar una mica el teu sistema immune. Pensa que el nostre sistema immune està fet per eliminar cèl·lules tumorals. Vull dir, òbviament, a causa de l'envelliment, causa de factors ambientals, causa del que sigui, hi ha cèl·lules del nostre organisme que es converteixen en cancerígenes, però el nostre sistema immune és capaç d'eliminar-les. Quin és el problema amb els càncers? Que el càncer sobrepassa, no?, la capacitat del nostre sistema immune de controlar-lo. Clar, si som capaços d'agafar aquestes cèl·lules que es diuen limfòcits, fer que ataquen només a les cèl·lules del tumor i que això funcioni, és fantàstic, perquè tens l'arma al teu davant, no? Tens el pacient que pot donar aquella arma que li pot acabar resolent el problema.
0: Sí, sí, jo sempre recordo el cas que vam explicar aquí fa 2 anys aproximadament, de 5 nens i nenes que a l'Hospital La Paz de Madrid es van curar en 2 anys de la leucèmia que se'ls havia diagnosticat 2 anys abans, i gràcies a aquesta immunitat

0: immunoterapia CAR-T van acabar nets de tumor, no? Vull dir que és al·lucinant.
1: Mm-hmm. Sí, sí, clar, i sobretot malalties que són càncers i que moltes vegades quan arribes al punt del CAR és que han recaigut en una primera línia, han recaigut en una segona, són pacients molt tractats, que se'ls ha ficat quimioteràpia, amb tot el que comporta això, tant pel pacient com per als familiars. I clar, arribar a un punt que segurament uns anys enrere hauríem dit ui, se mos està acabant l'arsenal terapèutic, doncs ara tenim aquesta arma i és una més a fer servir i una més a tindre present. I ojalà no s'hi tingués que arribar mai, però...
0: Yeah, yeah.
1: Però desgraciadament hi hem d'anar, i llavors és bo tindre-la i tindre-la als nostres hospitals.
0: Aquest és el passat, aquest és el present d'aquest trasplantament de medul·la òssia al nostre país, a l'Hospital Sant Pau, i el futur què?
1: Bueno...
0: Per on passa?
1: El futur seria aconseguir descobrir i aconseguir intentar que tot allò que li fem al pacient sigui el menys tòxic possible i s'aconsegui això. Igualment revertir el càncer. De moment no està a llarg plaç que el trasplant desaparegui, segurament seguirà sent una de les armes més importants, però home, la teràpia CAR ha d'acabar impactant amb la majoria de càncers, ja no només a nivell hematològic, que evidentment ja hi és i és una realitat i funciona per pacients amb leucèmies, per pacients amb linfomes, per pacients amb mielomes, però també ha d'acabar sent una realitat a nivell de càncers sòlids. Càncers de pulmons, càncers d'altres òrgans sòlids, i la immunoteràpia ha d'acabar entrant amb força a tots els hospitals que tracten molta quantitat de pacients oncològics, o poc, és igual, però al final tots se n'han de beneficiar i sí, tots s'han de poder beneficiar.
0: Aquest és el patrimoni del nostre país, el patrimoni que tenim en aquest país, que és un múscul sanitari potentíssim amb un suport social que crec que és prou important, tot i algunes vicissituds. Doctor Albert Esquirol, metge adjunt d'hematologia clínica a l'Hospital Sant Pau, moltes, moltes gràcies. Primer per la tasca que fa, segon per divulgar-la i tercer per estar aquí.
1: Home, moltes gràcies a vosaltres per invitar-vos.
0: Adéu-siau, bon dia.
1: Molt bé, bon dia.
2: En bones mans, amb Robert Calvo.
0: I ara és l'hora d'observar la nostra salut mental. I això ho fem, com cada diumenge, amb la nostra psicòloga de capçalera, que és la Carmen García Mateos. Carmen, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
3: Muy bien, ¿y vosotros?
0: Pues muy bien, en paz porque estamos contigo. Que eres una mujer de paz, porque además aportas paz emocional y mental a muchas personas, a tus pacientes, que, a los que tratas a diario con el psicoanálisis que llevas a cabo. Decimos esto de la paz, o digo esto de la paz, porque hoy es el Día Internacional de las Mujeres por la Paz y el Desarme. Es de aquellos días internacionales que uno no se ha planteado que existen, y existen, y está bien hablar sobre ello, porque cuando yo vi este Día Mundial pensé, ¡ostras! O sea, que ellas tienen la responsabilidad de aportar paz y desarme al mundo en un momento en el que, y nos dice Cruz Roja, hay 130 conflictos bélicos abiertos en el mundo, Carmen.
3: Sí, sí, es cierto y es así. Está demostrado ya que la mujer es un agente clave, una figura clave en la resolución de conflictos. Y además hay investigaciones que demuestran que cuando interviene la mujer hay mayor durabilidad y probabilidad que esos acuerdos perduren, y también porque la mujer tiene una visión más integral de toda esa cuestión, ¿no? Donde prioriza no solo el que haya un acuerdo, sino también prioriza el que haya justicia social, el que haya reparación. Y también tiene en cuenta todas las necesidades de la comunidad.
0: Bueno, se ha demostrado en los resultados electorales alrededor de Europa que es que los partidos, digamos, más progresistas han recibido el apoyo de las mujeres, luego los partidos más reaccionarios, quiero decir, la ultraderecha, se han nutrido sobre todo de voto joven y masculino, blanco, de hombre blanco, ¿no? Ahí también hay una lectura, ¿no? También es una lectura interesante. La otra es que esto que decías, Carmen, es muy, muy verdadero, porque todos en nuestro entorno tenemos mujeres, ni que sea la madre o la hermana o la abuela, y a ese nivel ya se resuelven conflictos por detrás sin que los afectados se enteren, ¿no?
3: Claro, porque estamos hablando de la geopolítica, ¿no? Por decir de alguna manera, ¿no?
0: Sí, sí.
3: Pero también la geopolítica de la familia también cuenta, y de los amigos cuenta, ¿no? Entonces las mujeres, a mí me gusta pensar que son, y creo que es así, unas grandes constructoras de un tejido comunitario, sea la comunidad, una comunidad de amigos, sea la comunidad, incluso la comunidad de

0: ¿Sabías que la agricultura ecológica ha llegado para quedarse? Por eso en Herogra Group hemos desarrollado Herofosca. Herofosca es el fertilizante a base de fósforo ecológico más eficaz del mercado. No te lo pienses y únete a la revolución agrícola. Herofosca de Herogra Group.
1: Y al exhalar soltamos todo eso que nos pesa.
2: Las notas del niño, las obras en casa.
1: El mantenimiento del coche.
2: Ah, no, eso no es ninguna carga.
3: Descubre lo ligero que es hacer el mantenimiento anual de tu coche en Peugeot Service con lubricantes Total Energies y entrarás en el sorteo de premios fantásticos. Condiciones en Peugeot.es.
4: Eso.
5: De dilluns a divendres, a 2:15 de la tarda, arrenca el Notícies Migdia.
6: Si vols estar al dia de l'actualitat, cada dia abordem l'última hora de la plana política i analitzem les dades econòmiques i també les coses que toquen de més a prop. També repassarem l'actualitat esportiva.
5: Notícies Migdia, l'actualitat de Catalunya en 30 minuts.
6: I si encara en vols més, OndaCero.es/Catalunya.
5: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
7: Comencem l'agenda amb l'activitat familiar La Gata Lluna del monestir de Pedralbes. Proposa descobrir els espais del monestir a través d'una història i un misteri per resoldre. Es fa el 31 de maig a les 11:30 del matí al monestir de Pedralbes, amb entrades a 3 euros.
8: Perquè quan passa l'hora de la llei municipal...
7: Seguim amb el Festival Bobby. Arriba a la seva segona edició a les Borges Blanques. Proposa un concurs en què es pot crear un videoclip en 24 hores amb una cançó de Saxeni. Se celebra els dies 30 i 31 de maig i inclou projeccions, concert, dinar popular i música. La participació és gratuïta amb inscripció prèvia. La ruta Jujol del modernisme rural del Camp de Tarragona permet descobrir l'obra de Josep Maria Jujol, col·laborador de Gaudí, a través d'un recorregut per diversos espais emblemàtics habitualment tancats al públic. Se celebra el dia 31 de maig entre Montferri i el Pallaresos, de 9 del matí a 2 del migdia, amb trasllat en microbús i places limitades. L'exposició Música Prohibida, trajectòries de dones obstaculitzades, posa en valor compositores silenciades pels règims del segle XX, reivindicant el paper de les dones en la història de la música. Es pot visitar del 9 al 31 de maig al Museu Pau Casals. Per acabar, us porto Hospijazz, el primer festival de jazz de l'Hospitalet de l'Infant, amb concerts i activitats per a tots els públics. Del 29 al 31 de maig, el municipi s'omple de swing i Dixieland, amb actuacions de grups com la Vella Dixieland i altres formacions destacades en diversos espais.
5: Apunta-t'ho a l'agenda.
9: Soy Victoria Arnau, periodista y presentadora de Antena 3 Noticias, y el próximo 27 de mayo te espero junto a los creadores de contenido Daniela Macarena de Actuality y Adrián Chico para que hablemos sin filtro sobre redes sociales y violencia de género. Nos acompañará también un agente de la Policía Nacional experta en la materia. Será en la webinar gratuita para todos los colegios e institutos de España. Padres y alumnos, pedidle a vuestro instituto que se apunte en jovenescontralmaltrato.com.
10: Antena 3 Noticias y Fundación Mutua Madrileña. Contra el maltrato, tolerancia cero.
5: Onda Cero Cataluña.
11: És diumenge i aquesta hora arriba a l'estudi de la Mones Mans, l'Alícia Escribano. Alícia, bon dia, com estàs?
12: Contenta, feliç i amb la maleta feta.
11: Sí, ja l'Alícia sempre té la maleta feta a la porta de casa, per si de cas ve algun país que la ve a buscar per dir-li, vols venir a descobrir les bondats del meu territori?
12: I jo m'hi apunto.
11: I allà s'hi apunta, sigui Puerto Rico, sigui Holanda o sigui allà on sigui. I fa uns dies que ha estat a un lloc que a nosaltres, els que estem a la península, sobretot els que estem a l'altre extrem, sí, ens sembla molt llunyà, però en realitat jo definiria com el paradís que t'evita haver d'agafar un avió i anar a l'altra banda de l'Atlàntic, estan a l'Atlàntic, aquesta banda.
12: Home, molt tropical és.
11: Sí, clar.
12: La destinació on anem avui. I ja saps que el tròpic anima a passejar per la platja,
11: ai, sí,
12: a fer una pinya colada o a fer un còctel d'aquests suavets, un mix de fruites...
11: Ai, sí, una cosa que no sigui del tot insaludable.
12: Això mateix. La vida, ja saps que és moderació,
11: sí, sí,
12: amb lo bo i amb lo dolent, eh? Lo bo també, perquè...
11: T'has de moderar amb lo bo?
12: T'has de moderar també amb lo bo.
11: Val, va, si t'ho dius... Jo faig cas a l'Alícia Escribano.
12: Home, diuen els budistes que això del yin i el yang ha d'estar equilibrat, que si no...
11: Molt bé, i avui l'Alícia, com els deia, ens porta aquest destí, que és...
12: Doncs és una destinació que a mi un ocellet m'ha dit que tu aviat marxaràs a una destinació a descansar uns dies.
11: Però jo hi vaig...

0: Com els pobres, un parell de dies.
1: Bueno, però perquè tu l'has ganat, no?
0: Sí, clar.
1: Perquè jo lo valgo. Doncs igual que l'anunci del cabell, nosaltres també lo valemos.
0: Sí.
1: I llavors marxarem cap a una illa de les Canàries que jo trobo que és una petita joia. Totes són una joia, però aquesta és que és la joia aquella, la que crida més l'atenció.
0: La corona, quina és?
1: Sí. Gran Canària.
0: De debò que...
1: Tens ganes d'anar-hi cap allà o què?
0: Moltes ganes d'anar-hi perquè, a més, jo crec que és aquesta joia que tenim aquí a tocar de casa, en realitat està a 3 hores de vol de Barcelona,
1: sí.
0: I que t'evita, en realitat, haver d'anar a l'altra banda de l'Atlàntic, volia dir jo abans, haver d'anar a Punta Cana o algun lloc així, perquè aquí tens platges paradisíaques. De fet, hi ha algunes platges que estan classificades com les millors del món, vull dir que... Tenim un patrimoni a les Canàries. Que les Canàries un dia no era nostra i va llavors a ser nostra.
1: Bueno, i vam aparèixer per allà amb uns vaixells i ens ho vam quedar, no?
0: Sí.
1: Això, bueno, això és la història, el pan nostre de cada dia, de moltes històries, de molts països, regions i territoris, no?
0: Sí.
1: Vull dir que som una miqueta fills, nets, besnets i hereus del que ha passat fa segles, no? Mm-hmm. En aquest cas, amb les Canàries ens va passar, no? Que eren, allà hi vivien aborígens, sobretot berebers que van navegar i van arribar a aquestes illes i estaven allà instal·lats, fins que van aparèixer uns senyors amb uns vaixells perquè volien anar cap a un lloc que els havien dit que estava més enllà i diu, bé, abans d'arribar a aquell lloc haurem de tenir alguna illa per fer parada. Colom va necessitar parar aquí per repostar i per arreglar, bueno, de problemes.
0: La pinta de la niña de Santa Maria
1: les van haver d'arreglar perquè ja només d'on van sortir.
0: Sí, sí.
1: Fins allà ja havien tingut problemes, no? Però al cap i a la fi és que les Canàries ens connecta directament amb el tròpic, amb una destinació exòtica però plena de patrimoni. I jo trobo que és una pena que molts viatgers associen Gran Canària amb les palomes, no? La platja, descans... I és veritat que té una bona temperatura tot l'any.
0: No, és una meravella.
1: Però jo he anat aquests dies precisament per tot el contrari. No m'he banyat a la platja.
0: Ah, no?
1: No m'he banyat a la platja. Ni amb les palomes ni tampoc a les palmes, no?
0: Hem de dir que les palomes està a l'extrem sud de l'illa.
1: A l'extrem sud, no? Això mateix. I després hi ha la platja que té la ciutat de les Palmes, que també és una platja molt famosa, molt coneguda.
0: Sí, la platja de les... Com es diuen?
1: Ara em falta el nom a la boca.
0: Deixa. El direm.
1: Ja el direm. Bueno, el cas és que tots sabem que són dues platges molt icòniques, però que al cap i a la fi doncs la illa té molt més a oferir. I això és el gran tresor que té Gran Canària i que molta gent...
0: Les canteres.
1: Doncs clar, molta gent, com que es queda a les canteres o es queda amb les palomes, es perden tot aquell interior que sí que et connecta amb això que dius tu de l'exotisme, de com un viatge a l'altra banda de l'Atlàntic. No?
0: Doncs el fem aquest viatge amb l'Alícia Escribano, que com cada diumenge ens porta a voltar pel món des de la ràdio. A veure, i aquesta ruta per on la fem?
1: Doncs mira, és una ruta de pobles, eh? Des de finals del segle XIX la illa ha rebut europeus, sobretot al principi europeus que allà tenien doncs, el petit negoci, perquè ja saps que des d'Europa a Àfrica es va començar a fer molt negoci, no? Des del segle XVIII, XVII, la gent ja navegava i feien parada aquí. Doncs alguns viatgers europeus se'n van adonar que, escolta, aquí fa molt bon clima, aquí es viu molt bé.
0: No, és que jo he estat per Nadal a les Canàries a 24 graus.
1: Clar, aquí es respira un aire, una tranquil·litat, una pau, i pensa que venim de ciutats europees que estaven en plena efervescència industrial, no? I venia a parar a aquestes illes, era com un petit paradís, al cap i a la fi, no?
0: Sí, sí.
1: Molta gent es va enamorar, i des de finals del segle XIX, doncs molts europeus, sobretot amb diners, doncs anaven a fer allò que es va posar de moda, que es deia fer banys de sol, banys de sal... No? Respirar aire sa, perquè aquests hiverns no eren humits, era un clima temperat tot l'any. Això facilitava que la gent es recuperés de moltes malalties. Si es va posar de moda, venir aquí.
0: És un destí de salut històricament.
1: Mira, apunta, perquè quan estiguis a les Palmes has de visitar l'Hotel Santa Catalina, perquè és un hotel colonial, que és una bona... És com un viatge en el temps,
0: A mi m'agrada molt l'estètica colonial.
1: Clar, a mi també m'agrada molt. I aquest hotel el passeges, el veus i dius, ostres, és veritat que aquí doncs, ja va haver-hi des de finals, mitjans dels 19, gent amb ganes de jo me'ls imagino amb els parasols, no? Les senyores elegants amb els parasols.
0: Totalment.
1: Aquella, no? Aquella manera indumentària, no?
0: Sí, sí, l'estètica colonial, que recordo... em ve molt la Panteres en la nieve?
1: Sí, Palmeres en la nieve.
0: Palmeres en la nieve,
1: no? Després hi ha el barri de l'Inglés, que també veuràs aquest tipus de casa british, no? I que té aquest aspecte que bueno, que és una petita illa de cases, un trosset de...

0: de les Palmes, que també transporta cap a aquella època. Però marxarem, sortirem de la ciutat, perquè els turistes no només es van quedar a les platges, es van instal·lar a diversos llocs de l'interior, i que ara mateix, si tu vas a, t'agafes un cotxe de lloguer, que espero que ho facis, doncs pots anar recorrent petites poblacions que transporten a tot aquest món i sobretot a fer salut, que és el més important, no? Farem una primera parada a Gaete. És l'únic lloc d'Europa on es cultiva cafè aràbiga de manera natural. Cafè super sa. Els que sou cafeteros, jo no, però tu ets cafetero. Sí. Per lo menys que sigui saludable,
1: clar,
0: i que sigui un cafè
1: un
0: de
1: bon
0: qualitat.
1: Cafè.
0: Per tant, a la maleta reserva una miqueta de puesto per comprar.
1: És que el cafè avui en dia més està un preu que
0: és caríssim. Pues aquí a Gaete és l'únic lloc d'Europa que encara es cultiva aquest cafè aràbiga de manera natural. És una petita joia gastronòmica que ha convertit la vall de Gaete en un lloc únic dins del continent. No? Moltes finques admeten visites i permeten veure tot aquest procés des de la collita fins al torrat i al final tastar-ho, fer cata, no? Mantenir aquesta tradició agrícola.
1: Com deu ser la vida d'un catador de cafè? Perquè no en conec cap.
0: Doncs mira, jo vaig ser-hi passejant per una d'aquestes finques amb un senyor que em va explicar tot el procés i demés, de com ells preparaven el cafè, i em va dir: escolta, aquest cafè és molt pur i la cafeïna no és tan forta com la d'altres cafès que són més processats. Diu, aquesta modalitat, que és tan natural, no peca de passar-se amb la cafeïna.
1: Amb la cafeïna,
0: no?
1: Molt bé.
0: Per tant, això molt bé. Un altre poble que t'interessa fer parada punta, Santa Brígida. No destaca no només pel paisatge, que ja veuràs quan vagis cap allà, que és maquíssim. També va ser un poble pioner en començar doncs, la destinació turística de Gran Canària, perquè a finals del segle XIX molts viatgers europeus, sobretot britànics, arribaven fins a aquest indret, a Santa Brígida, atrets pel clima, per la natura i per les rutes que ja hi havia en aquell moment de vins, no? Que hi ha el vi...
1: És que hi ha el vi de les Canàries, que és molt important,
0: és que,
1: Però
0: és que hi ha molta varietat de denominacions d'origen en un territori molt petit, no? Que això és molt interessant, no? Doncs una de les excursions que feien aquelles senyores amb els parasols i els baguls que arribaven per allà per l'illa era fer un recorregut precisament per tots aquests pobles d'interior, perquè un els hi recordava a paisatges de la seva terra, no? Perquè eren boscos. Ai, els altres semblaven un oasi. És a dir, que era un petit continent o una petita volta al món, i així li deien al tour que els hi feien els turistes, la Vuelta al Mundo. La Vuelta al Mundo en Gran Canària.
1: La Vuelta al Mundo en Gran Canària. Que l'estem fent avui, fent aquesta ruta per l'illa, en llocs on són més desconeguts, podríem dir, pel gran turista.
0: Aquest poble, Santa Brígida, a més, té cases d'influència victoriana que conviuen en construccions actuals. Vull dir que trobaràs realment un poble que és d'aquest estil colonial, de pedra pintada, però també amb aquestes cases així d'estil, no?, més british, que dius, ostres, i això per què? Doncs hi ha una història al darrere, no? Te l'estic explicant avui.
1: Històricament, els britànics han estat en aquestes illes molt presents, i segueixen estant a dia d'avui. De fet, per això es diu Playa de l'Inglés.
0: De l'Inglés, això mateix, no?
1: I allà hi ha vols directes cada dia, jo crec que al Regne Unit, a diferents ciutats del Regne Unit, per tant, hi són molt, molt sovint els britànics allà. Doncs, si et sembla, Alicia, fem una aturada aquí, una parada, per agafar forces.
0: Perfecte.
1: Perquè dona per tant aquest capítol de les Canàries que hem decidit dividir-lo en dues seccions. Perquè la setmana que ve l'Alicia ens portarà aquí de tota mena de pobles que vostès no han descobert a les Canàries, i a més ens portarà una planta que és natural d'allà, la gent ja pot fer cavil·lacions, que és molt popular en aquest país i al món sencer, i que ens cura la pell en molts aspectes. Això ho explicarem la setmana que ve, no?
0: Ja ho has dit tot,
1: ja has
0: desvetllat tot els intríngulis de la cosa.
1: L'Alicia la setmana que ve estarà aquí amb nosaltres una setmana més, com cada setmana, a les bones mans. Et desitjo un bon diumenge, el que queda de diumenge, que és molt, que l'aprofitis.
0: I tu també.
1: I la setmana que ve, més. Adéu-siau. Això és En Bones Mans, seguim amb altres històries.
2: Cada diumenge, de 6 a 8 del matí, En Bones Mans a Onda Cero Catalunya, amb Robert Calvo.
1: I ara la història de l'Anna i la dels seus pares, que ens porta la Belén Gómez del Pino.
3: Esta es la historia de Ana, una historia de dolor, de generosidad, de emoción, de entereza. La historia de Ana, que nació con espina bífida y cuya vida fue un rosario de operaciones, de rehabilitaciones, de calmantes, de tratamientos, fallidos casi todos, y de una espada de Damocles perpetua sobre ella, la de quedarse paralizada de cuello hacia abajo y ante el riesgo de terminar muriendo asfixiada.

Papito. Doncs ell arriba amb tota l'energia per posar-nos en forma. És el nostre entrenador personal. I després d'ells dos, ens relaxarem passant les pàgines d'un nou llibre que ens portarà en Fran Toro a la biblioteràpia. Farem això de llibres que curen. Rubricarà aquest programa la Miriam Frank amb les seves curiositats. Per tant, quedin-se a la ràdio. Siguin benvinguts, benvingudes a l'antena d'Onda Cero Catalunya. A vostè? Hola. A vostè que s'està... Ui, com s'estira! I està al llit encara. No passa res. Bon dia, eh? Bon dia. És una mica tard, una mica, però no passa res. Encara té una estona de diumenge per aprofitar d'aquest 24 de maig.

0: Sabes que llegaron los Freedom Days de Jeep cuando dejas de escuchar y empiezas a escuchar más. ¿A qué esperas para ser libre? Jeep Freedom Days, toda la gama Jeep con una ventaja exclusiva de hasta 7.000 euros. Solo este mes, Jeep. La libertad te está esperando.
1: Llega Mallorca Concert Series. Alejandro Sanz, 17 de junio. Alan Parsons Live Project, 23 de junio. Sergio Dalma, 26 de junio. Entradas en mallorcaconcertseries.com. Financiado por el Fondo del Impuesto Sostenible del Gobierno de las Islas Baleares y patrocinado por la Fundación Turismo Responsable de Mallorca.
2: Soy Victoria Arnau, periodista y presentadora de Antena 3 Noticias, y el próximo 27 de mayo te espero junto a los creadores de contenido Daniela Macarena de Actuality y Adrián Chico para que hablemos sin filtro sobre redes sociales y violencia de género. Nos acompañará también un agente de la Policía Nacional experta en la materia. Será en la webinar gratuita para todos los colegios e institutos de España. Padres y alumnos, pedidle a vuestro instituto que se apunte en jovenescontraelmaltrato.com.
3: Antena 3 Noticias y Fundación Mutua Madrileña. Contra el maltrato, tolerancia cero.
4: Les històries darrere dels trasplantaments són molt diverses. Hi ha casos de tota mena. Però, al cap i a la fi, hi ha un denominador comú, que és la generositat. La del donant o la donant, per descomptat, però també la del receptor o la receptora, que també rep amb agraïment i sense pensar-s'ho una part del cos d'una altra persona. Persones que salven persones. En això, ja ho hem explicat aquí, som líders en aquest país. Espanya fa 34 anys consecutius, 34, que és capdavantera a tot el món en trasplantaments. I ho és per casos com el que explicarem tot seguit. Teresa Martí, què tal? Bon dia.
5: Hola, bon dia.
4: La Teresa Martí és una dona que està estretament relacionada amb la donació d'òrgans a Catalunya. I és que el 2016 ella va decidir parlar d'aquest tema en un llibre. Per tant, la Teresa és escriptora, no?
5: Sí, sóc escriptora.
4: La Teresa ha escrit sobre la donació d'òrgans en un llibre en el qual relatava una història que versa sobre què?
5: Doncs mira, jo ja estava escrivint, tenia un altre llibre, però se'm va creuar a la meva vida una situació que és que una noia vaig conèixer que em va dir que tenia moltes ganes de que vingués a l'1 de maig, que eren 4 dies de pont, per poder tenir un donant. Clar, a mi em va sorprendre molt, no?, la dicotomia de pensar si tu tens els òrgans que et mereixes, tenia 20 i pico anys, una altra família perdrà un ser estimat. I em va semblar aquesta comparació de les dues famílies. I vaig decidir escriure la vida durant 96 hores, que és el títol del llibre, la vida que tenen aquestes dues famílies, una la del donant i l'altra la del pacient, de forma paral·lela, la del receptor, diem, de forma paral·lela, com viuen aquesta situació.
4: Clar, i aquí és on un es comença a fer preguntes, no, Teresa? Suposo que hi ha coses que no ens hem plantejat abans i que ens hem de plantejar en algun moment a la vida, perquè és una cosa que passa, que demà podem ser donants o podem ser receptors fins i tot. I suposo que hi ha un debat intern molt intens.
5: Sí, mira, jo quan vaig escriure el llibre la gent em deia, però per què un llibre d'una donació d'òrgans si l'un es diu sí o no? Dic no. Quan se't mor un fill i és l'únic que tens és aquell cos, demanar-te el trasplantament no és fàcil. Jo us aprofito per fer tota la reflexió que porta a la conclusió de que dir sí o no és un fil tan petit que si el traspasses dient que sí, aquells òrgans donaran vida a una altra persona. Si el traspasses dient que no, aquests òrgans es perdran. Llavors, doncs clar, jo tenia claríssim, jo ja era donant d'òrgans, però tenia claríssim que era important fomentar aquesta reflexió. I et diré més, les persones que han llegit el llibre m'han dit, si l'hagués llegit fa un any, hauria donat els òrgans al meu cosí, de la meva germana, del meu pare. I dic que s'intento donar la idea d'explicar el per què és tan important.
4: Mira, Teresa, fa unes setmanes explicàvem aquí al programa, ens ho explicava la nostra companya Belén Gómez del Pino, el cas d'uns pares que la seva filla va rebre l'eutanàsia i es va convertir en donant. I a mi m'emocionava molt escoltar aquella mare dient mi hija murió, mi hija se fue, pero el corazón de mi hija late en el pecho de otra persona. I m'emociona.
5: Sí. Clar, sí, és veritat. Aquí a Espanya no es pot saber quin és el receptor, però a Estats Units sí que hem vist tots a les xarxes persones que van escoltar el cor del seu fill, no?, o del seu pare, i realment és un moment de ser molt emocionant.

0: Però mira, jo pensar que hi ha tres persones que continuen vivint, que potser també són pares de família, com el meu marit, és molt bonic. Més que consolar, per mi és fantàstic
1: És que
0: haver
1: aquí
0: pogut
1: entrem a
0: ajudar.
1: la segona part de la història, no? La Teresa ha escrit un llibre sobre la donació d'òrgans, ens ha obert un debat aquí a moltes persones, no? Els hi va obrir, i a partir d'aquí hi ha una història personal al darrere d'aquest tema, de la donació, i és que el marit de la Teresa tenia una malaltia que va derivar en una situació molt complicada i va acabar rebent l'eutanàsia, oi, Teresa?
0: Sí, exacte. Sí.
1: I es va convertir en donant. Aquí hi ha la clau de tot plegat. Una persona que té una malaltia, que deriva en una situació molt complicada, i aquesta persona decideix lliurement reclamar aquest dret, el de l'eutanàsia, que per sort en aquest país doncs hem fet aquesta passa endavant en l'àmbit sanitari i social, i se li aprova aquesta eutanàsia, per tant se li ha d'aplicar. Però abans, què passa?
0: Mira, nosaltres amb el document de voluntats anticipades, que és on queda reflectit que vols, que no vols allargar la vida si no és una situació favorable, i també vam incloure l'eutanàsia, ja vam dir que volíem, ell ja va dir i ja va posar la caseta de donació d'òrgans. Llavors, quan arriba el moment, ell va empitjorar molt amb un Parkinson que tenia, que l'impossibilitava molt la mobilitat, la rigidesa, bueno, tenia molts problemes, va decidir que no volia continuar vivint i, per tant, va demanar l'eutanàsia. En aquest procés, clar, vam dir que també volia ser donant d'òrgans i ens vam trobar que és una diferència, perquè quan tu penses amb la eutanàsia, penses en la persona que l'acompanyaràs, la faràs de la mà i acompanyaràs fins a la mort. Quan és una donació d'òrgans, això canvia, perquè tu t'acomiades fins que el dormen abans d'entrar al quiròfan. Hi ha gent que pot entrar al quiròfan, nosaltres vam preferir no entrar. Canvia, jo penso que es canvia d'una situació, podríem dir, més romàntica, d'acompanyar-la fins al final de la mort, però posat a la balança, evidentment, no té preu. Jo penso que cau pel seu propi pes, que si amb la seva mort ell volia poder donar vida a altres persones, doncs a nosaltres ens va semblar fantàstic i d'aquesta manera el vam acompanyar amb aquesta possibilitat.
1: Això que diu la Teresa és una dada molt important que potser hi ha gent que desconeix, hi ha persones que ho desconeixen, i és que per ser donant d'òrgans de cadàver, diguéssim, aquest cadàver ha de morir a l'hospital.
0: Exacte, sí.
1: És a
0: Per
1: dir,
0: això
1: no
0: la
1: es pot
0: meva
1: ser
0: novel·la.
1: donant d'òrgans si un cadàver mor, una persona mor a casa, no?
0: No, exacte, no pot ser. Inclús nosaltres havíem agafat un hospital més petitet que no té quiròfan i vam haver de fer el canvi.
1: Clar.
0: Ha de ser el quiròfan,
1: Clar, perquè en aquesta
0: sí.
1: persona, abans de morir, se li han d'extreure els òrgans que acabarà donant o podent donar. I és el cas
0: Això.
1: del marit de la Teresa, que va posar, suposo que un debat obert no només a la Teresa, sinó a tota la família, i que potser que, no sé, penso, que fins al moment hi havia hagut aquesta pregunta, en algun moment de la vida, a tots no ens arriba aquesta pregunta, donaries els òrgans? Sí, no ho sé, no? O no. Però en aquell moment és que has de prendre la decisió. Has de prendre la decisió de dir quina és la meva posició a la vida, no?
0: Clar, sí. De fet, és veritat que és un moment molt difícil, que és el que jo posava a la novel·la. És dificilíssim quan els metges han de demanar a una família que acaba de perdre un ser estimat, i sobretot si és una persona jove, un accident, una situació així sobtada, demanar els òrgans, però és el que diuen, no en tenim un altre moment. I per això es formen molt, no? Que jo quan vaig preparar la novel·la vaig investigar molt i vaig contactar amb metges i també amb associacions de donants, no? Que estan fent una feina molt interessant per fomentar la donació. I realment jo ja ho tenia molt clar, però sí que és cert que

0: I penso que és molt important que ho tinguem en compte. Encara que no s'hagi posat a la donació, a la declaració, al primer document,
1: Sí.
0: si la persona està conscient encara, ho pot fer, ho pot apuntar. Si no, la família llavors haurà de dir si vol donar els òrgans perquè ho preguntaran
1: Mirin,
0: als metges.
1: això que diu la Teresa és tan important i també és important que ho divulguem aquí. Ho hem fet anteriorment, amb anterioritat, però no està de més tornar-ho a dir avui. La Teresa acaba de mencionar el document de voluntats anticipades. Això, senyora, senyor, és una cosa que vostè pot fer demà mateix. Avui és diumenge, demà. Demà mateix pot anar al seu metge de capçalera, fins i tot a la seva infermera, perquè ara ja ho pot fer la infermera del centre d'atenció primària, va allà i els hi diu, mirin, vinc a fer el document de voluntats anticipades. Què és això? Doncs és el document oficial que constarà en el seu historial mèdic perquè si demà li passa qualsevol cosa, el metge que l'atengui, allà on sigui de Catalunya, sàpiga què ha de fer amb vostè. La decisió que vostè ha pres sobre la seva vida. Mai se sap la casuística de la vida. Demà potser pot patir vostè un accident i el professional, el facultatiu que l'atengui o que els facultatius que l'atenguin han de prendre una decisió sobre la seva vida. Per tant, vostè haurà pogut deixar per escrit i oficialment què vol que passi amb vostè. Si vol que li allarguin la vida, tot el que puguin. Si vol que sigui el contrari, tot el que vostè vol que facin amb vostè ha de quedar per escrit. I ho pot fer el seu metge de capçalera o la seva infermera. Oi, Teresa?
0: Exactament, si sí, això ha canviat, abans eren testimonis i ara és només d'aquesta manera. Jo sempre dic que és un regal també per la família, aviam, és una facilitat per la família, perquè quan et passa una cosa d'aquestes, la família no pot decidir, però no pot dir, mira, jo volem desendollar-lo, no? No volem que continuï visquent. No ho pot fer si no hi ha el document anterior. Per tant, tu ja deixes escrit el que tu volies i la família pot decidir, si més no, fer el que tu hauries desitjat. Això és molt important. I, evidentment, els metges, com bé deies, eh?
1: I aquí el marit de la Teresa va decidir ser donant d'òrgans prèvia a l'eutanàsia, clar, és a dir, fan aquesta extracció dels òrgans i després s'aplica l'eutanàsia en aquesta persona que acaba morint. I, com deia jo a l'inici, torno allò de la generositat, hi ha dues històries de generositat, no només n'hi ha una, de la del donant, sinó del receptor, i també em sembla un acte de generositat, de deixar-se oferir uns òrgans i rebre'ls, no? Per tant, és magnífic que que en aquest país, a Espanya, siguem líders en generositat.
0: Això mateix, si som líders i pioners, hi ha un sistema de coordinació dels trasplantaments als hospitals, l'Organització Catalana de Trasplantaments té una funció
1: Sí.
0: primordial. Vull dir que jo quan vaig escriure el llibre em van escriure donants i receptors dient és que estic vivint la meva història, no? I per això jo estic molt relacionada amb ells perquè vam fer molta amistat a partir d'aquí, la presentació del llibre. Vull dir que sí que és veritat que hi ha tot, un muntatge i tot un treball que no faria que fos tants, no hi haguessin tants donants si no fos perquè ho fan d'aquesta manera.
1: Doncs llegeixin aquest llibre, el que ha escrit la Teresa Martí, que ha viscut en pròpia pell, no, però en primera persona sí, el que és això.
0: Sí.
1: Gràcies per explicar-nos la història i també per ser generosa amb nosaltres. Gràcies, Teresa.
0: Molt bé, de res a vosaltres, per l'interès.
2: Amb bones mans, informació i divulgació de la salut.
1: I ara és l'hora de començar a moure el nostre cos. Quico Sitges, com estàs? Bon
3: Molt
1: dia.
3: bon dia, molt bé, i vosaltres?
1: Molt bé, encantats que estiguis aquí una setmana més per explicar-nos coses del món de l'exercici físic, del fitness, que es diu.
3: Sí.
1: Ell, que és una persona qualificadíssima perquè porta més de 25 anys treballant al sector, concretament en un centre esportiu de la capital de Catalunya, de Barcelona. Avui què ens explica el Pitu, a veure?
3: Mira, avui vinc a solventar dubtes que em diuen gairebé cada dia.
1: Bueno, és que té un club de fans. Aquí cada col·laborador té el seu club de fans, menys jo.
3: Això no és veritat, tu també saps que tens.
1: És broma. Vens a solucionar dubtes que han fet arribar els oients.
3: Sempre, sí, i és menjar abans o després d'entrenar.
1: Ah, molt bé, molt bé.
3: Això és molt important perquè hi ha molta gent que a l'hora del dinar utilitza part d'aquesta estona per anar al centre
1: al gimnàs,
3: esportiu i a
1: en la
3: fer...
1: pausa que té el descans que té de l'empresa.
3: Sí, llavors, la gent no sap si ha de dinar abans o ha de dinar després.
1: Seria magnífic, dic seria magnífic, que en aquest país les empreses d'aquest país, les grans corporacions, com a mínim, comencessin a aplicar uns horaris més racionals. Vull dir, no cal fer horari partit a totes les empreses del país tota l'estona. Vull dir, potser podem racionalitzar els horaris, com fan a la resta d'Europa, i treballar fins a una hora raonable. Dit això, que això no és el que ens toca avui, parlem dels horaris, del gimnàs i del dinar,
3: Mira,
1: i
3: jo
1: del menjar.
3: aprofito per dir una cosa de les empreses, que
1: Sí.
3: a part també faig classes a empreses,

0: Jo crec que tot...
1: Ah, sí?
0: Sí.
1: O sigui, si ara truca una empresa de Catalunya que diu, pots venir un divendres a fer una classe?
0: Bueno, si tinc l'agenda que puc, jo vaig i els hi faig una classe.
1: Doncs ja ho saben. Contactin amb en Pitu Sitges. En aquest programa els podem facilitar el contacte.
0: I tant. Doncs pues mira, jo sempre dic que les empreses, si a la seva, als seus empleats els hi donessin una hora per poder fer exercici, segurament serien molt més productius.
1: Probablement solucionarien molts problemes en aquest país, de, no només de malalties cardiovasculars...
0: Totalment.
1: O... però també de sobrepès, que tenim un sobrepès molt, una taxa molt elevada, segurament.
0: Llavors, jo tiro una llança, se dice así, tiro una llança.
1: Una...
0: Llanço una llança?
1: No, tiro una llança.
0: Llavors, jo crec que les empreses haurien d'implicar, però això és altre tema. Vaig a parlar de lo que vinc a parlar, ¿vale? És dinar abans o després d'entrenar? Tu què faries?
1: Dinar abans o després d'entrenar? Després.
0: Vale. Sí i no. La resposta és molt fàcil, eh? La... És escoltar el teu cos.
1: Clar.
0: Sempre s'ha d'escoltar el cos, ¿vale? Llavors, hi ha persones que potser els hi va millor fer un mos abans d'entrenar, una hora i mitja. Tampoc fa falta que fiquis tres plats, primero, segundo, postre, cafè, no. Però sí que potser un plàtan...
1: Trenco una llança.
0: Trenco una llança.
1: És que ara m'ha vingut al cap, dic, no, tiro una llança, no es diu, trenco una llança.
0: Trenco una llança, mira, ja sé algun...
1: Perdó. Que t'he interromput. M'has dit sí, però no, menjar després d'entrenar.
0: No, perquè hem d'escoltar el nostre cos i potser a mi em va millor dinar una miqueta abans que després. Després sempre ens anirà bé, no? Però hi ha gent que, ostres, pues li pot baixar el sucre...
1: El sucre.
0: Sí, el sucre. Ostres, li pot donar pàjares, que això també
1: pàjares.
0: És...
1: Sí, vale, molt. És... El concepte pàjares, no?
0: No, és, vull dir, es diu molt.
1: Pots marejar-te una miqueta.
0: Sí, es diu molt.
1: Llavors... jo crec que és molt important, és a dir, a veure... Si vostè va al gimnàs a primera hora del matí sense esmorzar, però el dia abans ha fet un bon sopar i vostè té una alimentació normal, home, pot ser que un dia li vingui una mica de mareig, una cosa, però si vostè té, està ben nodrit, no té per què passar-li res, no?
0: No, no, però, per exemple, segons l'exercici que vulguis fer.
1: Ah, clar.
0: Clar, si vas a córrer 10 quilòmetres, doncs aquí potser sí que hauries de menjar el que et deia, un grapat de fruits secs...
1: Nous o avellanes.
0: Correcte.
1: Molt bé.
0: Però, bueno, la gent que va sense dinar, que va sense esmorzar, i va fer una classe, és que no és que et mareguis, és que pot donar un xungo fort.
1: Sí.
0: Llavors, és important, jo sempre dic el mateix, escolta el teu cos, si tu veus que a l'hora de fer l'exercici et faltarà energia, fes un mos, menja algú petit, una hora o hora i mitja abans de fer l'exercici. O, si no, després, pensa que després de fer un exercici, tot el que mengis és molt bo pel teu cos,
1: sí,
0: perquè s'està...
1: Perquè reposes allò que t'has tret del damunt.
0: Correcte, menjar una miqueta de proteïna, una miqueta d'hidrats, moderat tot, no?
1: Un entrepanet, molt... un entrepanet de pernil, per exemple.
0: Sí, el nostre company Roger, segur que ens ho
1: diu. Sí, i tant. Mira, ell et cita a tu, tu el cites a ell, m'encanta. Això és sinergia entre seccions.
0: Clar.
1: Us veieu aquí al matí, com que aneu tots tan ràpid, perquè el Roger sempre ha de marxar, o ho fa des de casa, o el que sigui. Vull dir,
0: clar,
1: sempre en pressa.
0: Home, clar que sí, i la seva secció és molt bona i jo crec que tothom l'ha d'escoltar.
1: Molt bé.
0: Llavors, això, menja una miqueta. I després a la tarda, menja una miqueta. Això de deixar de menjar, perquè vaig al gimnàs i cremaré més.
1: No. De fet, pot ser que vostè segueixi una dieta molt, molt equilibrada, que estigui ben controlada per un especialista endocrinòleg, per exemple, i que mengi més del que menjava abans quan menjava malament.
0: És que t'aprimaràs si menges bé, equilibrat, i menges.
1: Sí,
0: si deixes de menjar, el teu cos es ralentitza.
1: Sí.
0: És a dir, fa tot el contrari de lo que tu vols.
1: Val, llavors, anem traient conclusions d'això que expliques. Menjar, o sigui, això és cada maestrillo tiene su librillo,
0: totalment,
1: no? Que cadascú faci el que li vagi millor al seu cos. Però, en general, és bo no carregar-se massa abans d'anar a fer exercici.
0: Una hora, hora i mitja abans de fer exercici.
1: I tampoc no endrapar massa després de fer l'exercici.
0: Correcte.
1: És a dir, reposar aquells hidrats de carboni, aquella proteïna que hem expulsat, que pot ser... Ah, t'explicaré una cosa. T'explicaré una cosa. I això passarà en les properes setmanes.
0: Vale.
1: Tindrem aquí el programa un home que assegura que ha aconseguit una proteïna del 70%, o sigui, una substància en pols del 70% proteïna, que no és això que es pren els que van al gimnàs, que és proteïna sintètica, és proteïna animal, bueno, animal, sí, és un animal, al cap i a la fi, i que revolucionarà el mercat de les proteïnes.
0: Ostres, ja tinc ganes d'escoltar-ho.
1: No, és que a més fliparàs. Ho avanço ja a l'audiència. Les properes setmanes aquí escoltarem una persona que a més fa un temps que acaba de constituir una empresa a Catalunya, que és emergent, que ja està implantant-se a diferents països del món, per això l'hem convidat, perquè ens expliqui com

0: una empresa tan petita de Catalunya està arribant als Estats Units d'Amèrica. Sense sortir de Catalunya. Sí, sí.
1: I està tot estudiat i tot...
0: Tot estudiat i tot matemàtic. Ja t'ho explicaré. No vull fer més spoilers.
1: Ostres, quines ganes d'escoltar, la
0: Va,
1: veritat.
0: Va, acabem.
1: Llavors, això, el que dic, que sempre has d'escoltar-te a tu mateix. Potser un dia no, no fa falta menjar res abans d'anar a fer esport, perquè aquell dia doncs, el teu cos doncs, es troba millor, no ha gastat glucogen... És a dir, et trobes molt més fort, el medi també és diferent. Això és molt important, això també parlarem un dia. Com hem de fer l'exercici i on hem de fer l'exercici.
0: Molt bé, val.
1: O després de dinar. Si a tu et va bé després de dinar, sempre jo recomano que s'ha de dinar, s'ha de menjar alguna cosa després de fer
0: Mira,
1: esport.
0: Com que estem a un mes de la revetlla de Sant Joan, per tant, de l'estiu, del solstici, arriben a les setmanes i els mesos de més calor, no? És molt important, sobretot en aquests mesos de calor, no vagi vostè a les hores de més sol i més calor a fer exercici a l'exterior, perquè un cop de calor no és una cosa menor. Pot arribar fins i tot a causar la mort de la persona. Per tant, procuri vostè fer, ara que venen les calorades, l'exercici quan no fa calor. No?
1: I moderat. Perquè no fa falta que et doni un cop de calor fent exercici a l'aire lliure. És a dir, al nostre centre tenim una part outdoor, que és de fora, no? Que no dona el sol, però, ostres, l'ambient també és diferent.
0: Els 40 graus no te'ls dona ningú.
1: Sí, i li va donar un cop de calor.
0: Una persona.
1: Sí, llavors, és molt important el que tu dius. Les hores vall, aquestes que són molt punteres de...
0: Les hores punta.
1: Sí.
0: Les valls són les que eso. No hi ha calor.
1: Llavors, les hores punta, vigilar de fer-ho. I on ho fas, clar. Si ho fas pel... dins del bosc que hi ha arbres que et van tapant és una altra cosa. O a ple passeig marítim és una altra.
0: La conclusió d'aquesta secció d'avui és, si vostè vol anar al gimnàs a les 4 de la tarda, no es mengi un pollastre a l'ast abans d'anar al gimnàs. El sencer no.
1: No, un quart. Però que tampoc menjo i vaig al centre esportiu. No. És a dir, dona't una hora, hora i mitja, i després...
0: Molt bé. Bon consell. Pitu, gràcies. Fins la setmana que ve.
1: Gràcies. Adéu.
2: En bones mans. La salut des de la ràdio. En bones mans.
0: Un programa que a aquesta hora observa l'alimentació, la nostra alimentació, allò que ens emportem a la boca i a l'estómac, i com ho fem, i quina repercussió té en tot plegat de la nostra vida, no? I això ho analitzem sempre amb l'home que més en sap en aquest programa d'aquesta matèria, que és en Roger Barrull i Pérez. En Roger, bon dia, com estàs?
3: Molt bon dia.
0: Un home que sempre ens ajuda a veure-hi clar en aquests temes. Avui fixant-nos en una substància que podríem dir, no ho sé, Roger, que va a la baixa, no? Avui el Roger ens ve a parlar del cafè. I jo he pensat, home, cafè, aquí a la ràdio en prenem molt. Jo en prenc molt, hi ha gent que no en pren. Però jo en prenc molt perquè els caps de setmana aquí fem molta feina. Per exemple, el dissabte, a primera hora del matí, sona això aquí a Onda Cero.
2: Gabinete para cafeteros.
0: I comença el Gabinete para cafeteros, que és pels molts cafeteros, que és pels molt cafeteros de l'actualitat i que passa a revista els grans temes de la setmana. Roger, tu prens molt cafè?
3: Sí, per mi el cafè, aquest soroll, és música per les meves orelles.
0: Sí, que sí?
3: I a mi m'agrada molt el cafè, sí.
0: Jo t'he de dir que si l'esmorzar per mi és un dels àpats més interessants del dia, perquè em sembla molt, molt creatiu, dona molt peu a fer coses fins i tot divertides, a la vegada que nutritives, aquest so, el so de la cafetera italiana, a mi em sembla això que dius tu, música pels sentits, eh?
3: Sí, i s'ha perdut també molt, perquè a dia d'avui anem molt amb la pressa, tenim màquines que ens fan el cafè ràpid, instantani, i aquesta pausa de fer el cafè del matí, o del migdia, o del dissabte, o del diumenge, doncs és magnífic, és magnífic.
0: Bé, el Gabinet para Cafeteros, que tornarà dissabte que ve aquí a l'antena, de moment avui hi tenim hora random, i tenim territori Comanche, vull dir que moltes coses. En Roger, aquesta hora ens parla del cafè, perquè em deia el Roger, sembla que va a la baixa el consum d'aquesta substància, sobretot entre la població més jove. La generació Z no seria una generació que estigui molt avesada a prendre cafè. Per què creus que passa això?
3: Home, aquí a la meva generació, que jo sóc una mica aquests centennials que diuen, no? De finals dels 90 i tal, hi ha diferents motius que crec que poden contribuir a que la gent no prengui tant cafè o que redueixi molt el consum de cafeïna o fins i tot en sigui més conscient. Hi ha molts joves i que reporten, no? Temes d'angoixa, sobretot. Sensació de no desconnexió de la feina.

0: del dia a dia, d'haver de fer mil coses, que falten hores al dia. Sí que és veritat que el cafè et dona aquest plus d'energia, no? La cafeïna té aquest extra estimulant, però al final fem tantes coses i estem tan hiperestimulats i dormim tan poc i anem tan precaris a la vida que el cafè fins i tot hi ha persones a qui els hi dona més ansietat, no? Llavors hi ha, diguéssim, elements al dia a dia que intentem doncs, reduir per no accentuar encara més aquesta angoixa, aquest nerviosisme. I el cafè, a vegades, hi ha gent que no tothom li senta igual, doncs pot generar aquest extra d'ansietat. Llavors, per anar una mica més tranquils, per no anar sobreestimulats, que hi ha gent que és una canya, hi ha gent molt tranquil·la, però hi ha gent que és canyera de per si,
1: sí.
0: Doncs potser el cafè és un gra massa i s'estan buscant alternatives, no? Que ara podem parlar-ne.
1: I tant, ara les expliquem, però em sembla molt interessant això que diu en Roger, que és que com que tenim tants estímuls ja a la nostra vida diària, sobretot les persones més joves, jo ja em considero una edat... interessant.
0: Però
1: la gent ja que té 25 anys, que tenen l'estímul de la pantalla tota l'estona, tot i que això també, però no tinc TikTok, per exemple, no? Això ja m'ho he tret jo, no tinc TikTok. Per tant, ja m'he tret una cosa, que ells sí que tenen i que, per cert, els provoca que no parpellegin tantes vegades com haurien de fer-ho, però a banda d'això els provoca aquesta major angoixa, no? O major estat d'ansietat o de tensió, per tant ja no necessiten la cafeïna com a substància que ajudi a tirar endavant, no?
0: Clar, és que jo crec que depèn molt de la persona, perquè hi ha diferents tipus de perfils i fins i tot en termes genètics hi ha persones a qui el cafè no els hi altera en cap cas la pressió arterial ni els sobreestimula. Hi ha persones, en canvi, que tenen variants genètiques que fan que metabolitzin la cafeïna molt lentament i que acumulin més temps en sang, no? Més quantitat en sang, i això que causa nerviosisme, ansietat, taquicàrdies, manca de son de qualitat, això sí que és un problema. No tothom té aquesta putada, podríem dir, no? Amb el cafè. Llavors, clar, molta gent que fa es passa el descafeïnat o es passa a altres begudes o directament deixa el cafè a partir de certes hores per evitar tot això.
1: Clar, hem de dir que el cafè, a banda de la cafeïna, que provoca aquest estat, diguéssim, de nerviosisme en algunes persones, en altres no té afectació pràcticament, té propietats beneficioses per la salut, perquè té compostos bioactius, té antioxidants, no, un Roger?
0: Sí, si parlem de la beguda del cafè com a pack, perquè el cafè és una beguda amb múltiples antioxidants, amb múltiples substàncies, entre elles la cafeïna. La cafeïna és un estimulant, val? és una molècula que té un potent efecte estimulant sobre el sistema nerviós central i com a tal doncs, ens dona major estat d'alerta, ens treu la son, s'encarrega sobretot de treure'ns la son. No és que ens sobreactivi gaire, sinó que ens treu més aviat aquesta sensació de sedació que patim, que gaudim, no? Quan arriba la nit. I llavors ens dona aquesta sensació de més euforitzant i més de capacitat de continuar fent un esforç mental o fins i tot un esforç físic, no? Que va molt bé pels esportistes també. I alhora té substàncies al cafè que són antioxidants, que poden variar en el seu contingut en funció de doncs, com sigui aquest cafè de torrat, el tipus de cafè, si és aràbica, si és robusta, si és un cafè més verd o més torrat, que dèiem, en funció de la preparació, tot això fa variar molt el contingut. Fins i tot el mateix tipus de cafè, del mateix bar, del mateix tipus, no? De cada dia vas a fer al bar el cafè, doncs aquest cafè, que sempre serà de la mateixa marca, doncs fins i tot pot variar el contingut de cafeïna i d'antioxidants. Depèn molt de la infusió que se'n faci, no? Llavors, és molt variat. Hi haurà dies que potser notaràs, ostres, avui el cafè noto que no em fa gaire efecte, i d'altres que tindràs un efecte més potent, no? Llavors, és una beguda que té aquest còctel i que com a tal, els estudis ens diuen que a llarg termini, major consum de cafè, en general, és saludable.
1: Sí, mira, estava observant unes dades que publica l'Hospital Clínic i que cita autoritats d'arreu del món. Hi ha una dada que em sembla molt interessant, que és la de l'Autoritat Europea de Seguretat Alimentària, que diu que el límit segur per la majoria d'adults és de fins a 400 mil·ligrams de cafeïna al dia, que aproximadament esdevindrien 3 o 4 tasses estàndard de cafè, no? I diu l'Hospital Clínic que 2-3 tasses és un rang força segur. Per tant, jo crec que la majoria, a menys que hi hagi algú que se'n foti 7 o 8, la majoria estem en aquestes tasses, no? Vull dir, jo en tinc 2 al matí i 1 a la tarda, en fi.
0: Sí, el cafè, això parlant de la cafeïna, com bé deies, l'Autoritat Europea de Seguretat Alimentària, la EFSA, que li diem als amics nutris, és...

0: és qui s'encarrega una mica de donar aquestes directrius de seguretat i tenim aquests 400 mil·lígrams en la majoria de la població adulta, però en dones embarassades i lactants això es redueix a la meitat. Vol dir que una tassa de cafè o dues, fins i tot, depenent del contingut de cafeïna, es podria prendre sense cap problema. Ara, si som, això depèn de la persona també, és a dir, això és quantitat segura que no té cap efecte, podríem dir, de toxicitat. Ara bé, no tothom necessita o pot arribar a prendre 400 mil·lígrams de cafeïna en un dia perquè és una quantitat bastant elevada per segons quines persones, sobretot si no estem acostumats a prendre cafeïna, perquè també genera aquesta dependència, no? Que cada vegada necessitem una mica més per generar aquest efecte.
1: Molt bé. Doncs quedem-nos amb això, amb aquest efecte que ens provoca la cafeïna. A les persones que els fa efecte, Roger, perquè jo conec a persones que, a veure, a mi al matí sí que m'ajuda, però després al llarg del dia em puc prendre un cafè a les 6 de la tarda, a les 7, que no em fa res després a l'hora de dormir.
0: Sí, aquí hi ha diverses coses. Per exemple, al matí, ara hi ha una nova moda, una moda que circula ja fa temps, però que ara s'està com, he vist molt a xarxes, que parla de no consumir cap tipus de cafè ni de beguda estimulant en l'hora, hora i mitja o dues hores després de llevar-se. I això té un sentit, i és que el que ens desperta és el cortisol, que és una hormona que és un sistema que en diem adrenèrgic, no? Que és el nostre propi cos té aquesta pujada de cortisol que és el que ens desperta, no? Si donem cafeïna en aquest moment, pot ser que hi hagi persones que tinguin aquest pic de cortisol una mica més alt o que anem massa sobreestimulats. Que sigui bo o dolent, aquí ja no m'hi fico perquè no està gaire clar, però sí que és veritat que estaria molt bé acostumar el cos a no dependre de la cafeïna, almenys durant els primers minuts, i després, passada una estona després de llevar-nos, poder prendre un cafè per continuar aquest estat una mica d'activació matinal. I després, això és important a la nit, i això sí que estic molt d'acord, a partir de mitja tarda, jo no aconsello beure begudes amb cafeïna, perquè la cafeïna té un període d'eliminació en sang que és més o menys d'unes 6 hores. Corregeixo. Un període d'eliminació que es diu de la meitat de la quantitat de la cafeïna que tenim a la sang, més o menys, triguem potser unes 5-6 hores a eliminar-la. Què passa? Que si anem a dormir i posem per casa a les 11 o a les 12, encara tenim remanents de cafeïna a la sang. I s'ha vist que les persones que prenen cafeïna a altes hores, és a dir, relativament a prop de l'hora d'anar a dormir, la son profunda es pot veure interrompuda. I això nosaltres no ens n'adonem perquè no ens despertem, però tenim microdespertars que podrien reduir la qualitat de la son profunda, que és una part fonamental del descans. Llavors, què faig jo en la meva recomanació? Intentar que si la persona beu cafè a mitja tarda, buscar que sigui ja descafeïnat, sobretot si ha de descansar aviat o si vol millorar la qualitat de la son.
1: Clar, perquè a vegades aquest cafè que busquem a la tarda és pel gust del cafè. Ja no ens ha de despertar de res gairebé, no? Estem acabant el dia, la majoria. Per tant, pot ser un efecte placebo, d'alguna manera, o placebo del cafè, que ens agrada el gust del cafè. No ho sé, penso, jo personalment, eh? En qualsevol cas, hi ha alguna alternativa que deies tu abans? Ja hi ha algunes alternatives que venen a substituir el cafè, el te ja n'és una, però a banda d'això, n'hi ha alguna altra que tu tingués en ment?
0: Una que no hauríem de tocar, que jo recomano evitar a tota costa, serien les begudes estimulants, que tots coneixem. I d'altra banda, a l'altre costat, en el que jo diria més positiu, tenim begudes que potser sí que tenen cafeïna, però que l'efecte és diferent. Per exemple, deies el te, no? El te verd o el te matcha, que són al final no deixen de ser tes verds, tenen un contingut de cafeïna una mica més moderat, però part d'aquesta cafeïna té una fórmula, una forma química, que és li diuen L-teanina, que té un efecte una mica més moderat i més constant. No et dona aquest pic d'energia o d'estimulació que et dona la cafeïna del cafè, però sí que et dona un estat com de concentració una mica més constant. I moltes persones, sobretot gent que ha tingut història d'ansietat, d'excés d'estrès, no? de molta càrrega laboral, etc., en molts casos es passen al te, perquè és una beguda que estimula, però d'una manera molt més moderada. Després, tindríem, a veure, les begudes de cola, el refresc de cola, té una quantitat menor de cafeïna, i després, fins i tot, tindríem el cacau. Tot el que porti cacau, el cacau té una mica de cafeïna, però també té altres antioxidants. Vull dir que al final no deixa ser un aliment amb un valor nutricional també afegit. i després ja tenim les infusions o el cafè descafeïnat que pràcticament no tenen cafeïna. Per exemple, tot el que és el rooibos, infusions de qualsevol tipus, aquestes no tenen cafeïna. I el descafeïnat s'elimina pràcticament la totalitat, però sempre queden alguns remanents. Però bàsicament podríem aconsellar-ho com una beguda lliure de cafeïna.
1: Molt bé. Doncs parlant del cafè, avui hem escoltat coses molt interessants que ens ha explicat en Roger Barrull, que ens ha posat aquest menú d'altres coses alternatives al cafè, i també hem explicat les propietats antioxidants que té, tot el que ens aporta i el que ens provoca, en algunes persones els hi provoca més que en altres. Ha estat molt interessant. Roger, t'acomiado, si et sembla, a veure, amb aquest so pels sentits que tu deies de la cafetera.
0: És música, això, és
1: És
0: música.
1: música, eh? A moltes llars de Catalunya ara mateix s'està fent el cafè a aquesta hora. Veus el cafè com surt? Ai, jo ara me'n faria un
0: Sí.
1: d'aquesta cafetera, però encara em falta una estona per sortir d'aquí. Que
0: Hi
1: vagi
0: ha qui
1: molt bé.
0: diu
1: Digues, digues.
0: que, hi ha qui diu, perdona, que per vendre una casa
1: Sí?
0: s'ha de fer cafè quan venen a veure-la. Hi ha qui diu
1: Ah,
0: això, eh?
1: que
0: No sé
1: interessant.
0: si ho has sentit alguna
1: Jo
0: vegada.
1: de moment no me l'he de vendre cap, però el dia que ho hagi de fer, si és que ho he de fer, tindré en compte aquest consell. Gràcies per oferir-me'l i oferir-nos-el. Gràcies, Roger, que vagi bé.
0: Adéu, que
1: Adéu,
0: vagi
1: adéu,
0: bé.
1: adéu, adéu. Ara ens farem un cafè nosaltres quan acabem el programa, que acabarà a les 8. Arriba l'hora que, com cada setmana, l'home que ja ha arribat a l'estudi es posi estupendo i desplegui els seus encants, que són molts, per cert, i ens delecti amb el seu verb, que és ric. Ell ens fa recomanacions literàries. Llibres que curen, així es titula aquesta secció, Biblioteràpia, llibres que curen, i ell és l'home. Francisco Mario Toro Gutiérrez, bon dia, com estàs?
2: Bon dia, Robert
1: Un home que
2: Calvo.
1: llegeix molt, però que de música a vegades se li escapen algunes coses, no diré res més. Perquè desconeix algunes coses, però no seguirem per aquí. Què ens portes avui, va?
2: Mira, hoy te traigo canela en rama.
1: Hombre,
2: Oro en polvo.
1: Canela en rama és una cançó d'un home que es diu Juan Gómez Canca, el Canca, que a mi m'encanta. El
2: Sí.
1: Canca, i que a més va protagonitzar durant molt temps l'obertura de Julia en la Onda aquí els matins del dissabte i el diumenge.
2: Lo he dicho a propósito, lo de
1: Ja,
2: Canela en
1: ja.
2: Rama.
1: Bueno, es Canela en Rama lo que me traes, ¿por qué?
2: Oro en polvo, ambrosía literaria. Es un libro de cuentos para los paladares más exquisitos, como son los paladares de los oyentes de Monas Mans.
1: Ah,
2: Mira,
1: sí.
2: la recomendación de hoy se titula Cada lunes de aguas.
1: Ah.
2: So.
1: Ah, cada lunes de aguas. Ah, ya
2: Sí.
1: te explicaré cosas del lunes de aguas, yo sí.
2: Venga, yo te voy a explicar también. Su autor es Juan José Montiel, es un antequerano afincado en Alcalá
1: Uy,
2: Real.
1: esto me está gustando mucho, Fran, Antequera, la tierra de mi
2: ¿Eh?
1: madre.
2: Pues mira qué casualidad.
1: Bueno, a ver, ella no es Antequera, es malagueña, pero más que.
2: Bueno, está cerquita, ¿no?
1: Sí.
2: Entiendo. Bueno, a ti te ha sonado a.
1: ¿Qué quiere decir, entiendo?
2: Entiendo, pues no sé de dónde es tu madre. Pues
1: De Málaga.
2: Málaga es muy rica y es
1: Ah,
2: muy
1: vale.
2: grande.
1: Sí.
2: A eso me refería. Pues mira, Juan Montiel y Cada lunes de aguas ha entrado por la puerta grande en el mundo de la literatura.
3: Es una colección de seis cuentos y algún crítico lo ha definido como gótico o campesino. Y la verdad es que no anda descaminado, pues, porque es una colección en la que lo extraño está bastante presente y en ese marco de la España más solitaria y apartada.
1: Gótico campesino, me parece una definición muy, muy interesante, ¿no? Bueno, pues buenos días a Juan Montiel, que le agradezco que esté aquí con nosotros, y a todos los oyentes. No sé si ni habrá algún, ¿eh? Que nos pueden escuchar ahora mismo desde Andalucía, en nuestras emisoras en toda Andalucía, a través de, en este caso, del podcast. ¿Sabes lo de Onda Cero Podcast?
2: Ajá.
1: ¿No? Pues Onda Cero Podcast
2: Pues
1: presenta.
2: ya verás cómo alguno hay.
1: Y de nuestra página web. Avui, per tant, ens portes un llibre amb aquest nom tan suggerent que a mi m'agrada molt, Cada lunes de aguas, i que és un, com ha dit el seu autor, un.
2: Novela
1: Novela
2: rural
1: rural.
2: gótica.
1: Gótica, eso.
2: Sí, a mí
1: Va,
2: me
1: bueno,
2: encanta
1: pues
2: esa etiqueta.
1: vamos a ambientarlo, lo de la novela rural gótica, ¿no? Un poquito, porque si no. Así está bien.
2: Mira, como te decía, el autor es un libro de relatos que ha sido publicado por la editorial Fulgencio Pimentel. Es una preciosidad de libro, tanto en forma como en contenido, porque aquí la verdad es que se han unido el talento del escritor y el oficio exquisitamente ejecutado de esta editorial.
1: Muy bien. Cada lunes de aguas. Alguno que nos escucha sabrá de qué va el lunes de aguas. ¿Cómo describirías la obra?
2: Pues mira, para describirla voy a utilizar las palabras del propio autor, que afirma que Cada lunes de aguas es una colección de relatos, como te decía, que explora lo rural, pero también incorporan elementos de realismo mágico. Tengo que explicarte una anécdota, y es que conocí a Juan Montiel antes de ser escritor.
1: ¿Ah, sí? ¿Por qué?

0: Abans que acabi aquest programa de ràdio, entra a l'estudi 1 d'Onda Cero a Catalunya, a la Rambla de Barcelona, la directora del programa de la ciutat, Míriam Franch i Alforcea. Com estàs? Bon dia.
1: Molt bon dia, què tal?
0: Molt bé, encantat que estiguis aquí una setmana més per portar-nos curiositats del nostre cos humà, de la vida, del dia a dia, que a vegades no tenen explicació, però sí que la tenen, perquè la rasca ella.
1: Mira, t'has fixat que quan posem cara de fàstic, però no perquè algú no et caigui bé o tal,
0: sí.
1: Perquè no la que poso jo quan...
0: Ja ho
1: anaves a dir tu.
0: La normal.
1: Anaves a dir tu, la normal meva. És l'única cara que hi havia al repartiment. Ja. Només quedava aquesta i me la vaig haver de quedar jo.
0: I mira que quan somrius estàs guapa.
1: Jo sempre estic guapa.
0: Sí.
1: Escolta, quan olorem una cosa, tots posem la mateixa cara de fàstic, eh?
0: Sí.
1: Arroguem una mica el nas.
0: Però hi ha gent que us agraden coses.
1: Traiem,
0: que a mi
1: m'agraden, traiem la llengua, no? Quan olores...
0: Ceba crua, no? No et fa fàstic?
1: A mi m'encanta.
0: Ai, em fa un fàstic.
1: Però quina cara posa? Treus la llengua, arrugues el nas, Doncs mira, això, com tantes altres coses que m'ha explicat en aquesta secció, té a veure amb la supervivència.
0: Mhm.

0: No la d'ara, sinó la dels nostres avantpassats.
1: És a dir, la història de la humanitat.
0: Exacte, imagina't, aquell senyor a la cova...
1: Els homo sapiens, els homo erectus, els homo...
0: Clar. Quan percebem un olor o un gust perillós, s'activa l'ínsula, que és una regió profunda del cervell que controla les respostes automàtiques.
1: A veure, a mi se m'activa a vegades l'olor perillosa quan tinc al voltant algú que no es dutxa des de fa uns dies.
0: Bueno, et fa fàstic i poses cara de fàstic.
1: Sí, sí,
0: segur,
1: és aquest tio, segur. Però com ve així les 9 del matí?
0: Ara no passa, però bueno, també ens pot passar, però més passava abans, a la prehistòria. Arrugaven el nas, per què? Per reduir el diàmetre de les fosses nasals amb l'objectiu de que entri la mínima quantitat possible de gasos tòxics, patògens volàtils, etc. I el que dèiem, traiem la llengua. He posat la cara,
1: Sí, sí, estic fent les cares, però no es veu perquè és
0: la
1: ràdio.
0: No, no, estem a la ràdio, li estic fent
1: és la màgia de la ràdio.
0: Traiem la llengua i a vegades aixequem el llavi superior per facilitar que si hem posat alguna cosa tòxica a la boca, doncs pugui sortir. Una altra mesura de supervivència.
1: Fem gestos per sobreviure.
0: Clar, si oloraven una cosa tòxica, doncs arrugaven el nas per reduir l'espai, la quantitat d'aire tòxic, i treien la llengua per... Imagina't que s'havien menjat una planta que no, o un fruit que no era
1: una ortiga,
0: comestible.
1: No?
0: Comestible, no? Doncs aleshores...
1: Molt bé.
0: Traient la llengua, no sé si m'estic explicant.
1: Sí, s'està explicant.
0: Jo en el meu cervell...
1: Que al final, senyora, senyor, quan fem un gesto amb la cara de fàstic, el fem tots igual.
0: Clar.
1: Perquè és una cosa que podem... hem estudiat des de temps era temps, no?
0: De manera
1: des que l'home és home.
0: Involuntària. El fàstic és l'emoció que més vides ha salvat a l'espècie humana,
1: ah, sí?
0: Actuant com a barrera física abans que els bacteris entrin al nostre aparell digestiu. Si una cosa no t'agrada perquè està...
1: Bueno,
0: imagina't que veus una llet que està caducada.
1: Ah,
0: de
1: sí?
0: Seguida es nota la
1: llet. La meva
0: mare
1: ho tasta tot. Diu, esta leche, a ver...
0: Doncs gràcies a això hem sobreviscut.
1: Sí, sí.
0: Vull dir, durant la Covid...
1: També t'he dit que hi ha gent, la meva mare, per que la mencioni tant, la meva mare diu, esta leche tampoc, sí, però jo me la bebo. Diu, hòstia, ketchup, lleva aquí 2 anys, però està bueno, esto lleva azúcar. I dic, mama,
0: ta mare és superguai.
1: No, no, la meva mare és una supervivent perquè s'ho fot tot.
0: Mira, tan simple com això, durant la Covid, un dels símptomes era la falta d'olfacte.
1: Tu et va passar?
0: A mi em va passar. Jo no olorava ni el lleixiu.
1: Que fort.
0: Era horrible. Clar, imagina't que s'incendia una casa. No olores.
1: No olores.
0: Doncs supervivència, carinyo.
1: Molt bé, molt bé. És a dir, arroncem el nas com a mesura de supervivència. Per tant, també quan se'ns acosta aquell moscardón, aquella mosca... collonera.
0: Però aleshores obres el nas, no?
1: O bueno, obres el nas o a vegades... En fi, no seguirem. Serveix per orientar a los monstruos. Míriam, gràcies per venir un diumenge més. T'escoltem demà a partir de les 12:20 aquí a la ciutat. Que vagi bé.
0: Adéu.
1: Adéu, adéu. A mi em posa cara de fàstic sempre.
0: No, soc tan fan de ta mare que no et poso cara de fàstic. És la meva cara, la que quedava.
1: Abans d'acabar, tornem a la cuina, que ens encanta entrar a la cuina. I avui ho farem per fer un dinar o un sopar, el que sigui, amb un tàrtar tropical de 3 colors. Avui salut, gust, color i una presentació digna de l'estrella Michelin. Vostè diu Michelin? Diu Michelin, eh? No passa res, però és Michelin. Aquesta recepta d'estrella Michelin... Es juga amb 3 colors i amb 3 textures gràcies a la tècnica del tàrtar, que consisteix a tallar-ho tot a quadradets molt petits i a posar-ho tot junt. Prenem nota, a veure, ingredients. Un tomàquet madur, carnoset, un alvocat al punt, mig mango, que estigui madur però ferm, i un quart de ceba morada ben picadeta. Necessitarem també el suc d'una llima, un bon raig d'oli d'oliva verge extra, sal, pebre i coriandre fresc. Si no vol coriandre, alfàbrega també, ens val. O qualsevol herba que vostè vulgui. Tallarem el tomàquet, l'alvocat i el mango també, a daus ben petits i irregulars. La ceba, si vol, encara més fina. I el primer que farem serà banyar l'alvocat amb un raig ben contundent de suc de llima. Per què? Perquè el gust cítric li queda molt bé, però sobretot evita que s'oxidi i que es torni negre. En un potet barrejarem l'oli, el suc de llima restant, la sal, el pebre i el coriandre picat. Sacsejarem bé fins que quedi una vinagreta ben lligada i això ho ajuntarem tot en un bol on hi posarem la vinagreta i remenarem amb molta cura per no aixafar l'alvocat. I acte seguit, l'emplatat. Si vostè no té una anella d'aquestes d'emplatar, hi ha una tècnica que és molt fàcil. Talla una ampolla d'aquestes d'aigua mineral i posa allà dins els ingredients. Això s'ha deixat amb una cullera una miqueta, retirem l'anell cap amunt i voilà, ja tenim la recepta de la setmana.
2: La recepta de la setmana.
1: Un programa que mai no acaba sense explicar una notícia positiva, i és que Catalunya torna a liderar la recerca de les malalties rares a tot l'Estat. És una notícia magnífica. Aquesta setmana s'han publicat les últimes dades oficials i es confirma que la recerca en assajos clínics per aquestes patologies poc freqüents ha crescut un 4% el darrer any. Això què vol dir? Doncs que gràcies al talent d'hospitals de tot el territori s'està obrint una porta a l'esperança. Són tractaments pioners, sobretot en neurologia i en cardiologia, per a milers de famílies que fins ara no tenien respostes i que veuen com, de mica en mica, es va fent la llum. Per tant, des d'aquí, un agraïment molt gegant, vaja, un agraïment gegant a tots els investigadors i a les investigadores que es deixen la pell als laboratoris de Catalunya. Abans de marxar, la música, que no pot faltar. Mirin, en tenia una altra de per vista. Mantenia una altra. Però en Fran Toro, que acaba de marxar, ja l'han escoltat, m'ho ha posat allò que es diu a huevo. M'ha mencionat Canela en Rama, li he dit, home, una cançó del Canca, Juan Gómez Canca, que a mi em porta a pensar en ell, això de Canela en Rama. Canela en Rama. I si penso en el Canca, què penso jo? En això.
3: Qué bello es vivir.
1: Vinga, totes.

0: soplo de aire.
1: Eso es, qué bello es vivir.
0: No me alegro de encontrarme tan alegre, tan feliz, tan despreciable.
1: Venga, todas.
0: Qué bello es vivir.
1: És una de les cançons més emblemàtiques del cantautor malagueny El Canca, inclosa al seu àlbum de debut del 2013, Lo mal que estoy y lo poco que me quejo, una altra gran cançó. El cantautor transmet, ja ho veu, una actitud desenfadada, ens convida a gaudir de cada segon de la vida i a trobar la felicitat en les petites coses, com per exemple cantar a aquesta hora del matí, que a mi em va molt bé per desestressar de tota la setmana. I si vostè se la sap vostè perquè Hello l'ha popularitzat entre el públic espanyol i la posàvem cada matí, la cantàvem. Ai, quins records. Ai, Juan Gómez El Canca, que avui ens posa al final aquest en bones mans i que en deixa peu a Hello. Amb el millor equip de la ràdio, ara continua això. L'espectacle continua, l'espectacle de la vida. Amb Júlia Otero al capdavant fins a les 12 i llavors arriba Carles Lamelo i Varela, amb tot el seu equip també de Gente Viajera, avui des d'El Rocío, perquè demà és Pentecosta, Lunes de Pentecostés, El Rocío. Bé, doncs, jo us deixo amb la ràdio, amb la millor ràdio possible, i me'n vaig a descansar una estona, però serà per pocs dies, perquè la setmana que ve tornem a ser aquí. Gràcies per ser-hi una setmana més, gràcies per acompanyar-nos i per fer-nos tan feliços.

0: Gimnasio del Mundo. Caminar por tu ciudad con Callahan Adaptation. El primer zapato que se adapta al pie y a tu forma de caminar. Fabricados en España por expertos artesanos y a la venta en las mejores zapaterías y en callahan.es. Callahan Adaptation. Se adapta al pie. Se adapta a ti.
1: Si los problemas diarios te tienen estresado, tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet, consulta a tu farmacéutico o dietista.
2: Si escuchas esto al agacharte, es que necesitas Flexium Articulaciones. Flexium con colágeno bioactivo y boswellia ayuda a una buena flexibilidad articular. Flexium, de Pharma OTC.
3: Soy Joseba, de Carlas. ¿Tienes un impacto en el parabrisas?
4: Oye, ya llevas días con esto, ¿no?
5: Va, es pequeño. No pasa nada.
3: Pues puede romperse si no lo reparas. Pide cita en carlas.es y en 30 minutos repararemos tu parabrisas.
6: Carlas cambia. Carglass repara.
7: Esto es lo que ocurre cuando intentan entrar en un hogar protegido por Securitas Direct.
8: Está entrando en un hogar protegido. Estamos dando aviso a policía.
7: Y esto es lo que ocurre cuando intentan entrar en un hogar protegido por Verisure.
8: Está entrando en un hogar protegido. Estamos dando aviso a policía.
7: Porque es la misma tecnología, propia y exclusiva, con los mismos expertos que siguen respondiendo en menos de 20 segundos ante el peligro. Securitas Direct es ahora Verisure. Cambia el nombre, pero no lo que somos. Primeros en proteger.
9: La Catedral de Toledo cumple 800 años y Rafa Latorre y el equipo de La Brújula lo quieren celebrar. 8 siglos de historia, arte y memoria en el corazón de Castilla-La Mancha en una semana marcada por el Día de esta región. Este martes a partir de las 7, La Brújula desde Toledo, con el patrocinio de la Junta de Comunidades y las Cortes de Castilla-La Mancha. Onda Cero, tu radio.
10: ¿Qué haces?
11: Shh, sigue el mantra. Bebidas gratis con Costa. Bebidas gratis con Costa. Bebidas...
10: ¿Qué es eso?
11: Es el mantra clave del verano.
10: Este verano viaja con Costa en todo incluido. Reserva tu crucero hasta el 18 de junio con bebidas y bus al puerto gratis. Info en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
12: Enisa, financiación que construye futuro. Si tienes una startup o una pyme innovadora y quieres impulsar su crecimiento, te ofrecemos préstamos participativos sin más garantías que tu proyecto empresarial. Fondos con disponibilidad permanente desde 25.000 hasta 1.5 millones de euros. Enisa.es, campaña financiada por la Unión Europea, Ministerio de Industria y Turismo, Gobierno de España.
13: Onda Cero Barcelona.
14: Quina raoma o al teu món?
15: Lo futur del Pere.
16: Algun dia tenir el meu propi piset.
17: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
14: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
18: El vent a la cara, un passeig, un somriure. A Barcelona, la soledat no hauria de ser el destí de la gent gran. En Bici Sense Edat celebra 10 anys regalant passejos, companyia i moments que connecten. Ara volen aconseguir el seu desè tricicle. Aquest mes per cada euro donat en sumem gairebé un altre gràcies al repte de Migrano de Arena. Entra a enbicisenseedat.cat. Fes el teu donatiu abans del 30 de juny. En Bici Sense Edat. Pedalades que trenquen la soledat. La mobilitat que cura. Associació En Bici Sense Edat. Entitat guardonada Ciutat Solidària d'Onda Cero Catalunya amb el patrocini del Consorci de la Zona Franca de Barcelona.
19: Futuroscope és un lloc extraordinari on el món real i l'imaginari conviuen.
20: Viatjaràs a Mart en rollercoaster, saltaràs dins d'un tornado, t'endinsaràs en el cor de les Bermudes en un viatge vertiginós ple d'emocions i lliscaràs pels increïbles tobogans a Aquascope, premiat com a millor parc aquàtic del món.
19: A Futuroscope la teva imaginació serà l'únic límit. Consulta les ofertes i reserva ja a futuroscope.com.
21: Els que viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
22: De Jumanji el que m'agrada més és que, sí, els jocs tenen conseqüències també, és a dir, si perden la vida allà, doncs també la perden, no? Perquè al final és realitat, no? I a mi aquest component de proves físiques, de situacions reals, combinar el que és l'aventura i l'origen digital a que la vida al final les coses tenen conseqüències...
21: Cada matinada, Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
23: Hi ha una conversa que té la Jordi amb una de les seves amigues, i també la té després amb el seu avi, perquè ella, diguéssim que per intentar de desenganxar-la d'aquesta intoxicació que té dels videojocs, els seus pares i l'institut convenen doncs, que passi l'estiu desconnectada i que millor canviar-la al poble dels avis, que està allà en una vall enclotada on no hi arriba internet i tal i qual. No? I tant l'avi com una de les seves amigues li diuen que molt bé, que està molt bé que ella sigui doncs això, no? Molt agosarada, que se senti molt lliure, que se senti molt bé quan juga online, però que tot això li serveixi d'experiència pel món real i que l'estan esperant al món real, no? I per tant dius, això crec que sí, que això que dius està molt bé, i llavors intentes combinar aquesta part, diguéssim, més de proves físiques amb proves mentals, perquè el treball també és el que moltes vegades et procuren aquesta mena de jocs, que dèiem, que són eines que et dona, no?, per després posar la teva caixa d'eines per anar pel món. No?
21: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló.

0: Información en cccb.org.
1: Últimos dies. Exposiciones del 25 de mayo.
2: Vols una escapada plena d'evasió i diversió? Et proposem descobrir Barcelona d'una manera única amb les golondrines. Gaudeix amb tota la família d'un viatge fascinant pel port, les platges i el magnífic skyline de la ciutat des del mar. Més de 136 anys apropant els barcelonins al mar. Compra les teves entrades a lesgolondrines.com i fes realitat aquesta escapada inoblidable. Les golondrines, navegant des de 1888.
3: Futuroscope és un lloc extraordinari on el món real i l'imaginari conviuen.
4: Viatjaràs a Mart en roller coaster, saltaràs dins d'un tornado, t'endinsaràs en el cor de les Bermudes en un viatge vertiginós ple d'emocions i lliscaràs pels increïbles tobogans a Aquascope, premiat com a millor parc aquàtic del món.
3: A Futuroscope la teva imaginació serà l'únic límit. Consulta les ofertes i reserva ja a futuroscope.com.
1: El vent a la cara, un passeig, un somriure. A Barcelona, la soledat no hauria de ser el destí de la gent gran. En Bici Sense Edat celebra 10 anys regalant passejos, companyia i moments que connecten. Ara volen aconseguir el seu desè tricicle. Aquest mes per cada euro donat en sumem gairebé un altre gràcies al repte de Migrano de Arena. Entra a enbicisenseedat.cat. Fes el teu donatiu abans del 30 de juny. En Bici Sense Edat. Pedalades que trenquen la soledat. La mobilitat que cura. Associació amb Bici Sense Edat. Entitat guardonada Ciutat Solidària d'Onda Cero Catalunya amb el patrocini del Consorci de la Zona Franca de Barcelona.
5: La brúixola amb Lola Sorribas.
6: Passem la pilota aquí de veritat en sap, és el psicòleg del programa David Cueto. Què tal? Molt bona tarda.
7: Muy buenas tardes, otra vez.
8: Perquè clar, ara el David parlava d'una subjectivitat a la percepció del temps. Aquí ja en salta una mica, no? Però pot passar una hora per tu sí. O per mi, però t'asseguro que si tu tens una fletxa clavada a la cama, et passarà molt més lenta aquella hora.
7: Te decían algo así, que de niño el tiempo parece que es más lento, porque digamos que vemos la realidad a través de lo que se llama heurísticos. Hacemos como módulos, digamos, de realidad. Van pasando eventos y claro, de niño como todo es muy nuevo, son como muchos mini módulos de cositas nuevas que van pasando. De adulto, claro, parece que ya agrupamos, por ejemplo, trabajo, casa, ocio, ¿no? Entonces, como agrupamos más situaciones diarias en un mismo elemento, parece que pasa como más rápido.
5: De dilluns a divendres, de les 7 del vespre a 8:45, t'expliquem les claus de l'actualitat a Onda Cero Catalunya.
9: Empezamos enseguida el territorio Comanche, pero antes seguro que habéis visto por todas partes que ahora Securitas Direct se llama Verisure. ¿Saben por qué? Pues porque se ha convertido en el número uno de alarmas en el mundo, ¿no?
10: Claro, y quieren
9: un nombre unificado.
10: Quieren unificar su marca a nivel global para que todos sus clientes estén protegidos bajo la misma marca, Verisure. Cambia solo el nombre porque van a seguir siendo los primeros en proteger con tecnología propia y exclusiva. Los primeros en responder ante el peligro en menos de 20 segundos. Los primeros en ofrecer un servicio extraordinario valorado en 9 sobre 10. Recuerda, Securitas Direct es ahora Verisure, tu compañía de siempre más fuerte que nunca. ¡Ah!

0: aquest tipus d'estafes, bueno, és que em va sortir un youtuber amb un Lamborghini que em deia que lo fàcil que era guanyar diners en una setmana, no? Clar, al final, doncs, una mica el que nosaltres intentem és inculcar-los aquest esperit crític, no? I una mica la feina periodística també, aprofitem per explicar, doncs, com treballem els periodistes, com ho feu vosaltres també aquí a la ràdio, no? Verifiqueu, contrasteu, aneu a buscar fonts que siguin fiables, i per tant és l'única manera que creiem que podem tenir una societat mínimament crítica, ben informada, i que fins i tot també té tota la part de salut democràtica que després acompanya. Jo sempre he pensat que l'escola està per ensenyar i els pares estan per educar, i que s'ha de fer una feina conjunta, òbviament, i per tant tot el que s'aprèn a l'escola després ha de ser reforçada també amb l'educació dels pares, no? Entenem que sí, i aquí també, si em permets ara fer una miqueta de propaganda d'un altre programa que també tenim, com que també es diu Edumèdia, sí, però que està més orientat a la gent gran. Es diu Com detectem les notícies falses, i més que res perquè vam veure que el col·lectiu de la gent gran també és un col·lectiu vulnerable. Aleshores també estem fent aquest tipus de tallers molt orientats per pares i mares, i també per, doncs, per aquestes persones grans que a vegades poden ser fins i tot víctimes d'estafes per no tenir prou coneixements de l'era digital.
1: Alfabetització mediàtica i informacional explicada amb rigor i llenguatge clar. 100%.cat a Onda Cero Catalunya. L'espai que et fa pensar abans de compartir. Amb el suport del Departament de la Presidència.
2: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.

0: Onda Cero Barcelona.
1: Pixies, The Black Crowes, Garbage, Suede, The Hives, David Byrne, Faithless i molts més t'esperen al Festival Cruïlla. Del 8 al 11 de juliol ens veiem a casa. Informació i entrades disponibles a cruillabarcelona.cat.
2: Barcelona no se visita, se vive. Y hay un lugar donde lleva viviendo mucho tiempo. Fonda España, donde la historia se degusta. En el Hotel España, junto al Liceu, cocina bajo la dirección de Martín Berasategui. Reserva en el 93 22 009 22 o en la web de Fonda España.
0: L'actualitat de Catalunya
3: sempre va amb tu.
0: Entra a OndaCero.es
3: /Catalunya.
0: Posa't al dia del que passa a prop teu. I també perquè escoltis els teus programes preferits a la carta. OndaCero.es /Catalunya.

0: és que és va, és tan, tan ben narrat tot això, és espectacular. I ens transporta, doncs això, aquest embogir, no? Aquest no tenir límit, no?
1: Fíjate que suena como sucio, ¿no?
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Pues ara, ¿cómo debía sonar el río Congo?
0: Va.
1: O sea, el colonialismo europeo del siglo XIX allí.
0: Sí, ¿cómo? Sí.
1: ¿A qué sonaría eso?
0: Bueno,
1: no a Wagner,
0: no,
1: precisamente.
0: No, no. Però sí, a molta percussió, no? Diguem-ne, com a mínim.
1: Sí, molta percussió.
0: Molta percussió.
1: Mucho violín.
0: Exactament. Mare meva, doncs impressionant, tot el que ens pot inspirar, no? I m'encanta, Víctor, aquesta reflexió, no?, que ens has portat avui del que significa un riu, no? Perquè, clar, la natura és testimoni, no?, és observador de tot el que ens passa a la humanitat, però els rius fan de connexió i de separació, no?, i em sembla una metàfora tan, tan necessària per veure com de prop i com de lluny estem els uns als altres, i aquest factor de mirall que dèiem que també em semblava interessantíssim, i ens has proposat lectures per llegir i rellegir, per exemple, aquest estiu, que cada cop està més a prop. Però sempre acabem amb una guinda musical amb nom de ciutat. Quina has triat avui, Víctor?
1: Pues mira, hablando de ríos, pues también podríamos haber tirado por algo como el Lazarillo de Tormes, que no deja de ser Tormes un río en Salamanca, pero hemos preferido que la guinda final sea sobre Salamanca, y es que nos hemos puesto un poco flamencos hoy, ¿vale?
0: Está muy bien.
1: Así que, hablando de flamenco de Salamanca, pues vamos a hablar algo que puede soñar añejo, sin duda es maravilloso, pero algo recordatorio de nuestros oyentes más vetustos. Y es que vamos a poner nada más y nada menos que Mi Salamanca, de Rafael Farina.
0: ¡Guau!

0: quina meravella el Rafael Farina, i com dius, és que em sona el Fari, bueno, és que el Fari volia imitar-lo, el Fari,
1: el Fari. Clar. Sí, sí, el Fari, clar,
0: sí, sí. Jo crec que no hi ha un fenomen igual en el món de algú que imitava, no, com si diguéssim, o cantava, sí, sí, per tal personatge, i ja que fes la inspiració del nom també de l'autor, doncs
1: a
0: després...
1: A veure, que Fari tenia voz, però és que Rafael Farina...
0: Clar, clar, però és que...
1: Cándalo és una voz...
0: És espectacular, i a més és l'original, com si diguéssim, no? El Fari no deixa de ser, doncs, un homenatge, però que l'homenatge fos tan, tan conegut anys després que tingués entitat pròpia, o sigui, que és un fenomen molt, molt curiós aquest, eh? Molt fantàstic.
1: El mini-jo.
0: El mini-jo, total, total, en tots els sentits... Però vull dir que va fer la seva pròpia carrera, sí, sí, seguint el seu estil musical, la manera de cantar, la veu pràcticament igual. O sigui que molt, molt curiós, com tantes coses que ens porta i ens fa descobrir o redescobrir el nostre escriptor de capçalera, en Víctor Ruiz Novel. Víctor, moltíssimes gràcies i fins ben aviat.
1: Fins la propera.

Estàs escoltant un recull dels millors moments de la setmana de Nits de Ràdio amb David Cervelló. Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: cada setmana, quan obrim aquesta porta, aquesta finestra al món del coaching, amb el nostre coach de capçalera i formador, Jordi González Guillem, benvingut una setmana més.
1: Moltes gràcies, David. Una matinada que engrescadora, eh?
0: Exacte, exacte. Sí, sí, sí. Perquè això dic que quan obrim aquesta porta, aquesta finestra, sabem sí. que tindrem aprenentatge, sabrem que tindrem reflexió, però és com un viatge, és a veure on ens porta, no? Cada setmana aquesta història. I avui precisament ens vols parlar d'algun tipus d'aquestes aventures vitals, d'aquests viatges, i és que ens parles de la travessia sense destinació.
1: Sí, mira, això és la connexió amb lo positiu. Uh-huh. És un viatge on el valor no és arribar a un lloc específic, saps? Sinó en el procés, la desconnexió.

0: tensió i la sorpresa. Acceptar el trajecte lliure d'itineraris, sobretot rígids, disposat d'un fluir sobretot on et trobis camí de deixar que escollessis el teu propi rumb, o no. M'entens? A la vida seria com unes vacances emocionals que les podem fer sense marxar molt lluny de casa.
1: Això estaria bé, a més, surt econòmic, en tot cas. Però és un... Encara que surti econòmic, és un repte, és una, cal una predisposició i cal molta actitud perquè això tiri endavant.
0: Sí, ho acabes de dir, l'actitud. El que a vegades sembla difícil ho podem tindre a la mà. El que passa que moltes vegades no ens donem compte de que lògicament busquem la dificultat. En vez de buscar la pràctica, busquem la dificultat. I aquest viatge, aquest itinerari sense destinació, vol dir poder descobrir, aprendre sobretot a la vida. Perquè pensem que ho hem fet tot o ho sabem tot. I això estem en un camí erroni. Entens?
1: Exacte, perquè això implicaria que no estem oberts a l'aprenentatge, que no estem oberts a deixar-nos sorprendre. I és que va molt de la mà, no? El deixar-se sorprendre, si creus que ho saps tot, no, és impossible que et sorprenguis de veritat. Hi ha un punt de que per molt que hagis viscut, per molt que coneguis, saber que encara hi ha molt per descobrir, per viure, no?
0: Sí, les sessions de brainstorming que es fan en grups, jo també les aplico a persones de manera individual. Uh-huh. És a dir, de poder estar un espai, un itinerari, en el qual no tens un objectiu clar. Uh-huh. El que estàs obert és a les noves experiències, estàs obert a escoltar la gent, estàs obert a tindre una capacitat d'aprenentatge, sobretot que tu mateix t'autosedueixes o tu mateixa a dir, escolta, tinc molt que aprendre encara, tinc molt que aprendre perquè cada dia en el món, en el teu entorn, passen moltes coses i moltes vegades, mira si tenim que aprendre, que a vegades sentim notícies pel nostre mitjà de comunicació, per la nostra emissora o el que sigui, i per televisió tot això, i no estem preparats per aquestes notícies. Mm-hmm. O no es venen sobtades. I per això el que proposa aquesta matinada és poder tindre la suficient reflexió per poder, ho hem fet moltes vegades, per poder escoltar d'una manera molt activa a tot el que passa. I sobretot, sobretot deixar-nos portar també. O sigui, no tindre les coses esgades, no tindre una opinió etiquetada de dir, no, això ja ho sé, això m'avorrirà. Una vegada, la rutina. Sortir d'aquesta rutina.
1: Clar, perquè això també, en alguns casos, entra en contacte amb un altre fet, que és aquesta gent que, perquè no vol ansietats, perquè no vol patir, vol tenir tot sota control. Sí, llavors, com que vol tenir tot sota control, també els seus coneixements, també el que pensa, doncs no vol, com si diguéssim, pensar que pugui haver alguna cosa diferent, alguna manera de pensar diferent i que vagi en contradirecció, que qüestioni, no? El que penses o el que sap. I precisament el que pot fer és reafirmar o pot fer que alguna cosa la matitzis, l'aprenguis o fins i tot te la replantegis, que això és una cosa molt sana i molt necessària perquè els temps canvien i, per tant, el que tu et valia i a lo millor doncs, era el més òptim fa 10 anys, doncs ara per tu és totalment diferent i per això cal una actitud davant de la vida, no?
0: Sí, aprofundir més en les coses, sobretot. I sobretot, per mi, una cosa fonamental, David, és no tindre la raó permanent. Uh-huh. Correcte? Uh-huh. Sí, perquè a vegades veus gent que dius, jo què sé, no, això ho tinc molt clar. No, quan tu vols, i ho hem parlat alguna vegada, quan tu et penses que ho controles tot, se'ls comença a descontrolar.
1: Se't comença. Ho vols aguantar tant que es comença a moure, no? Aquest castillo de naipes, no? Que es diu.
0: És que a vegades, moltes vegades diu más altas o más importantes han caído, no?
1: Sí, exactament.
0: No, és que a vegades diu no, és que aquest porta un control de la seva vida, porta un control, a més inclús espera amb una ponderació en la gent, està en un estadi elevat i tot això, està en la piràmide de lo més alt, i no és així. I no és així, David, i no és així. No és així perquè aquest camí que ha fet aquesta persona és un camí que potser ja és perecedero, saps? Ja és perecedero, perquè el que dius tu, les coses van canviant, són molt cícliques, eh? La vida avui en dia és molt cíclica.
1: Seria una mica similar, si em permets fer aquesta metàfora econòmica, no? Com aquella persona que té uns diners i no se n'adona que per la inflació o etcètera, doncs si no els protegeix, els para i doncs va passant el temps i van perdent valor. No del tot,

0: això no vol dir que s'hagi de malgastar els diners ni molt menys, però sí que s'ha de saber, doncs, que quiet no avances, no? I que perds fins i tot. Doncs el mateix passa amb les experiències vitals i els coneixements, no? És a dir, sí que hi ha d'haver moments de calma o moments d'estalvi o moments de dir, escolta, doncs ara no és el moment, però també ha d'haver moments oberts a les experiències i oberts al que el que et farà sentir que allò té sentit, perquè si no, quin sentit té pensar que ja ho saps tot o que ja ho has viscut tot si encara et queda vida, no? És que és contradictori.
1: Sí, allò que acabes de dir és una cosa per mi molt, molt important, que és la inversió emocional. Mm-hmm. És a dir, la millor inversió que tenim a nostra vida, és a dir, és el poder aprendre i el poder projectar-te i el poder superar-te i tindre millor benestar, millor qualitat de vida i, sobretot, que en el mínim esforç pots treure millors resultats. Clar. Però el que passa és que tens que reflexionar i parar. Mm-hmm. Correcte? No? És a dir, quina direcció estic prenent? I, sobretot, una cosa, ja ho he dit abans, és que a vegades vas per camins que no coneixes, però són motivadors. Entens? Perquè una cosa que ja la controles, ja la domines, no et motiva. És que no et motiva, David, no et motiva. En canvi, un camí en el qual tu estàs descobrint un paisatge, que això, un paisatge emocional que per mi és decisiu. Per què? Perquè estàs descobrint que les teves facultats cada vegada són més importants. Tens una base important. A la base d'aprenentatge no tothom està preparat. El que passa és que moltes vegades volem aprendre massa ràpid. Correcte, no?
0: I
1: fins
0: no
1: té tot qualitat aquest aprenentatge.
0: Clar, i fins i tot pot passar que algú pugui dir, doncs llavors és que, per exemple, fent la metàfora dels camins, no? Doncs cada dia he d'agafar un camí diferent. No necessàriament, pots agafar el mateix cada dia, però cada dia fixar-te en una cosa diferent, no? En un arbre, en un rètol, en una pedra. És a dir, pots estar fent el mateix camí però aprenent en el mateix camí. Això no vol dir que un altre dia agafis un altre camí perquè doncs et vingui de gust a aprendre, però no forçar-ho, sinó que és més una, per això dic, una qüestió d'actitud que no d'aventura, no? En aquest cas.
1: Sí, sí, mira, jo me recordo que quan he fet alguna travessia així en solitari, sí, en muntanya, que jo som molt addicte a totes aquestes històries...
0: Sí, és que si el seguiu per les xarxes, el Jordi, veureu que no para quiet, sempre està fent algun entrenament, alguna història, i és bonic perquè pots estar vivint, no?, aquell camí per on va, o sigui que totalment digues, Jordi. Sí, sí.
1: Bueno, i també el David Cervelló, bueno, és un marxador internacional, eh?
0: Però jo sóc més de donar voltes, mentre que el Jordi volgués o no, les seves travessies són més interessants. Però és això, que quan vas en travessies, vius coses, reflexiones coses.
1: Sí, em va dir un dia un pagès, fa molts anys, i em va dir, diu, l'única forma de conèixer aquest món, diu, és caminar o anar en bicicleta.
0: Fixa't.
1: I sobretot caminant. Perquè caminant és el que tu deies. Si tu vas en un transport públic, que jo estic d'acord, o vas en el teu mitjà de transport particular i tal, la perspectiva és diferent. Si tu camines i vas fixar-te en aparadors, vas fixar-te en les persones, vas fixar-te en els fets, vas fixar-te... Sempre t'alluerna. Per què t'alluerna? Perquè vas descobrint coses que no pensaves. La perspectiva de la vida, per això, jo sempre dic en aquesta metàfora, però sobretot i en aquesta travessia sense destinació, és surt un dia de passeig.
0: Sí.
1: O passejar per aprendre i per interactuar amb les persones. Perquè moltes vegades som unitats solitàries i moltes vegades pensem, perquè al final pensem que no aprenem res i que ja coneixem tot i que els amics són pocs i n'hi ha moltes amistats, però tenim que tindre noves perspectives i tindre noves relacions. Correcte?
0: Això és importantíssim i aquesta actitud que dèiem, no? Perquè es tracta de caminar posant-li el focus al que estàs fent, no? Estan plenament en allò que estàs fent. A mi una de les coses que més em crida l'atenció, bueno, hi ha moltes coses d'avui en dia que em criden l'atenció, però sobretot quan veig, no? Gent que està passejant, doncs, la seva mascota, el seu gos, i aquells 5 minuts que té aquella criatureta perquè tu estiguis per ell i pendent, per el gos, per la gossa, i veig que la gent està passejant-lo mentre està mirant el mòbil, i jo dic, és que no estàs fent ni una cosa ni l'altra. Dedica-li aquests 5 minuts i després ja tindràs un moment per consultar si hi ha alguna cosa important. Perquè ha de ser molt important perquè sigui més important que el que estàs fent en aquell moment, que és acompanyar el gosset a la gosseta o portant a les criatures al parc o el que sigui, no, Jordi?
1: Sí, mira, la multitarea no és aconsellable.

0: El multitasking, que en diuen. El multitasking no fas cap tasking al final, Jordi?
1: No, és el que deus. No, perquè tens el cos present, però la ment la tens molt dispersada.
0: Exactament.
1: La tens molt dispersada. I què passa al tindre la ment molt dispersada? Que no concentres, no trobes un resultat bo, correcte? O sigui, no valores aquella activitat que et pot portar un valor, perquè tota activitat és una... Mira, jo avui podria dir aquesta matina a tots els oients i a les oients, diria lo següent, mira, la vida, tu vas caminant pel carrer i és com si estiguessis en una galeria d'art. Què fas en una galeria d'art? Estàs mirant les pintures, les escultures, tot això, i te vas fixant poc a poc. I li trobaràs que cada pintura, cada escultura o cada objecte d'exposició o joieria, el que sigui, dius, home, li trobo un què que molta gent no ho veu. Pues a les persones que tu vas observant de manera empàtica, assertiva i tot això, trobaràs coses que aprendràs.
0: Estic totalment d'acord. Per això aquesta travessia sense destinació, sí que hi ha una intenció, sí que hi ha una destinació. El que passa és que consisteix en saber-se portar per aquelles característiques de saber que cada dia, encara que arribis físicament al mateix lloc, vulguis o no, faràs un camí una mica diferent, i aquí tenim molts aprenentatges i totes les setmanes ens agrada poder-ho fer de la mà d'en Jordi González Guillem, que ja us dic, podeu a la seva pàgina web doncs veureu les formacions, xerrades i llibres, etc, però també a les xarxes socials el podreu seguir fent aquestes travessies que ens donen molta il·lusió, passió i informació. Jordi, una abraçada ben forta i fins la propera setmana.
1: Fins la propera, David.
2: A Onda Cero Catalunya, la música de les nits.